0: Així s'acaba aquesta joia de la música de cambra romàntica, el quintet amb clarinet en si menor, opus 115 de Johannes Brahms, una obra de l'any 1891 que hem sentit en la versió de Joan Enric Lluna, clarinet i el quartet de corda de Tòquio.
1: Nocturn. La música que s'escolta de nit. A Catalunya Música.
2: A Catalunya Música us convidem a sentir l'obertura Leonora, número 3, en do major, opus 72A, de Ludwig van Beethoven, en la versió de la Filharmonia Orchestra, dirigida per Otto Klemperer.

0: Acabem de sentir l'obertura Leonora número 3 en do major, opus 72A de Ludwig van Beethoven en la versió de la Filharmonia Orchestra dirigida per Otto Klemperer.
1: Catalunya Música.
2: La pianista portuguesa Maria João Pires ens ofereix ara la sonata per a piano número 3 en si menor, opus 58 de Frédéric Chopin.

0: La pianista Maria Joao Pires ens ha ofert la sonata per a piano número 3 en si menor, opus 58 de Frédéric Chopin.
1: Nocturn. La música que s'escolta de nit. A Catalunya Música.
2: Tot seguit us proposem una de les obres del compositor alemany Franz Anton Hofmeister, que va viure entre el 1754 i el 1812. Hofmeister va compondre 25 concerts per flauta. Doncs sentirem el concert número 21, que està escrit en la tonalitat de re major. L'interpreta el flautista Bruno Maya amb l'Orquestra de Cambra de Praga.

0: Bruno Maya, flauta, i l'Orquestra de Cambra de Praga interpretaven el concert per flauta i orquestra número 21 en re major de Franz Anton Hofmeister.
1: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Som a la sintonia de Catalunya Música. Si voleu seguir amb nosaltres, tindreu l'ocasió de sentir el cicle de Lieder, Kinder toten Lieder, cançons dels infants morts, obra que Gustav Mahler va fer entre els anys 1901 i 1904 a partir de poemes de Friedrich Rückert. Sentim-ne la versió d'Anne-Sophie von Otter, mezzosoprano, que canta al costat de l'Orquestra Filarmònica de Viena i sota la direcció de Pierre Boulez.

S'acaba aquí el cicle Kindertotenlieder, cançons dels infants morts, que Gustav Mahler va compondre a partir de poemes de Friedrich Rückert. En sentíem la versió d'Anne Sophie von Notter, mezzosoprano, i l'Orquestra Filarmònica de Viena, sota la direcció de Pierre Boulez.

0: Nocturn, la música que s'escolta de nit. A Catalunya Música.
1: Continuarem la nostra selecció amb les 5 peces per violoncel i piano, opus 56 de Louis Vierne, titulades Vespres estrangers. Unes peces que ens ofereixen Ivan Schifolo, violoncel, i el pianista Olivier Gardon.

Hem sentit les 5 peces per violoncel i piano opus 56, titulades Vespres estrangers, de Louis Vierne. Els intèrprets han estat el violoncelista Ivan Schifolo i el pianista Olivier Gardon.

0: Catalunya Música.
1: De Pietro Antonio Locatelli podrem sentir a continuació el concert per a corda en re major, opus 4, número 7, en la versió dels Reclam Baroque Players que dirigeix Elizabeth Wallfisch.

0: És el concert per a corda en re major, opus 4, número 7, de Pietro Antonio Locatelli. Sentíem els Raglan Baroque Players dirigits per Elizabeth Walfish.
1: Catalunya Música.
2: Ara ens acompanya una de les obres més conegudes de Piotr Ilich Tchaikovsky, l'obertura solemne 1812, que ens ofereix l'Orquestra Filarmònica de Berlín, dirigida per Claudio Abbado.

0: Hem sentit l'obertura solemne 1812 de Piotr Ilich Txaikovski, interpretada per l'Orquestra Filarmònica de Berlín, dirigida per Claudio Abado.
1: Catalunya Música.
2: A continuació podrem sentir el recull d'homenatges per a piano, tres obres per la mà esquerra de Xavier Montsalvatge, un recull publicat l'any 1987 que conté les obres Sí a mon pou, una pàgina per a Rubinstein i Verses a la memòria d'Òscar Esplà. Ens acompanya el pianista Ramon Coll.

0: Hem sentit el recull d'homenatges per a piano, tres obres per la mà esquerra de Xavier Montsalvatge. És el recull publicat el 1987 que conté les obres Sí a mon pou, una pàgina per a Rubinstein i Verzese a la memòria d'Òscar Esplà. Ens ha acompanyat el pianista Ramon Coll.
1: Nocturn.
2: Ara us convidem a sentir la tercera part de l'oratori Santa Liudmila, opus 71, d'Antonín Dvořák, interpretat per la soprano Eva Urbanová, en el paper de Liudmila, la mezzosoprano Bernarda Fink serà Svatava, el tenor Stanislav Matis interpretarà el paper de Borisov i el tenor Alex Brishain en el paper de Rolnik, entre d'altres, amb el Cor de Nens de Praga, el Cor Filarmònic de Praga i l'Orquestra Filarmònica de Praga sota direcció de Jaroslav Vrítslík.

0: Hem sentit la tercera part de l'oratori Santa Lyudmila, opus 71 d'Antonín Dvořák, en la versió de la soprano Eva Urbanová, la mezzosoprano Bernarda Fink, el tenor Stanislav Matis i també el tenor Alice Brischain, entre d'altres, amb el cor de nens de Praga i el cor i l'orquestra filarmònica de Praga sota direcció de Jaroslav Vrichilik.
1: Catalunya Música.
2: Sentim a continuació el concert per a violí en mi major La Primavera, opus 8, número 1, Riom 269, el primer del cicle Les quatre estacions d'Antonio Vivaldi. És en la versió de Sara Chang, violí, i l'Orfeos Chamber Orchestra.

0: Sara Chang, violí, i l'Orfeos Chamber Orchestra ens oferien el concert per a violí en mi major La Primavera, opus 8, número 1, Riom 269, el primer del recull Les quatre estacions d'Antonio Vivaldi.
1: Catalunya Música. Nocturn.
2: A continuació us oferim el quintet de corda número 2, Köchel 515, de Wolfgang Amadeus Mozart, en la versió dels membres de l'ensemble 415.

Els membres de l'Ensemble 415 han interpretat el quintet de corda número 2, Kehl 515, de Wolfgang Amadeus Mozart.

0: Catalunya Música.
1: Tot seguit podrem sentir el violoncel·lista Lluís Claret en un enregistrament de l'any 1993 interpretant la suite per a violoncel número 3 en do major, número de catàleg 1009 de Johann Sebastian Bach.

El violoncel·lista Lluís Claret, en un enregistrament de l'any 1993, ens oferia la suite per a violoncel número 3 en do major, número de catàleg 1009 de Johann Sebastian Bach.

Obertura. Comença el dia amb els clàssics favorits a Catalunya Música.

0: Acabem de sentir l'obertura de concert al sud, a Lazio, opus 50, d'Edward Elgar, tal com l'interpretava l'Orquestra Simfònica de la BBC, dirigida per Andrew Davis.
1: Obertura. La millor manera de començar el diumenge a Catalunya Música.
2: Interpretat pel cor de l'Abadia de Westminster, dirigit per James O'Donnell, tot seguit us oferim aquí a Catalunya Música el motet a set veus Peccavimus Compatribus Nostris. El seu autor és el compositor britànic del Renaixement, Christopher Tye.

0: El motet que sentíem a set veus, Peccavimus compatribus nostris, és del compositor anglès del Renaixement, Christopher Tye, i el sentíem en la interpretació del cor de l'abadia de Westminster, dirigit per James O'Donnell.
1: Obertura. Desperta els teus sentits amb els clàssics preferits. A Catalunya Música.
2: Ara ens acompanya el concert per piano i orquestra número 1, opus 25, de Felix Mendelssohn, interpretat pel pianista Lang Lang i l'Orquestra Simfònica de Chicago, dirigida per Daniel Barenboim.

0: Acabem de sentir el concert per piano i orquestra número 1, opus 25, de Felix Mendelssohn, interpretat pel pianista Lang Lang i l'Orquestra Simfònica de Chicago, dirigida per Daniel Barenboim.
1: Obertura. Comença el dia amb els clàssics favorits a Catalunya Música.

0: Arriba la temporada de BCN Clàssics.
1: 15 concerts al Palau de la Música i a l'Auditori amb grans noms com Gustavo Dudamel amb la Filarmònica de Nova York, Anne-Sophie Mutha amb la Filarmònica de Múnich,
0: Klaus Makela amb el Royal Concertgebouw
1: i l'Staatskapelle Dresden amb Daniele Gatti.
0: Abonaments i entrades a bcnclassics.cat.
2: Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure-ho tot. Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo. Música, benestar, gastronomia i molt més. Amb el patrocini del RAC i d'El Periódico. Informa-te'n a club65.es.
3: El dia a dia pot ser una carrera d'obstacles esgotadora. Tu també necessites un refugi? Al Set de Sons estem convençuts del poder transformador de la música com a eina de benestar per a persones de totes les edats. T'hi apuntes?
4: Diumenge al matí, la música no té pressa. Regala't una hora per sentir, descobrir i emocionar-te amb experts i idees per aturar el ritme.
3: Obre les orelles i deixa que la música faci la seva.
4: Set de Sons, amb Esther Plana, diumenge a les 9 del matí. A Sonoritats, estem atents a les novetats discogràfiques dels nostres intèrprets i compositors i us n'oferim una panoràmica plural i variada. Solistes, grups de cambra, cors, orquestres... Sonoritats, cada diumenge a les 10 del vespre, a Catalunya Música. Amb Albert Torrents. Entre la clàssica i l'electrònica. Un univers de músiques que no hi entenen d'etiquetes. Descobreix-les a Focus. Els diumenges a les 11 de la nit. Un espai de Maria Montes, a Catalunya Música.

0: Catalunya Música. A Catalunya Música, el primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. El primer temps, amb Joan Vives.
1: Ens posem en marxa un dia més, el nostre primer temps. Programa pensat per esdevenir una banda sonora tranquil·la, serena, però animada a l'hora dels matins de Catalunya Música. Clàssics en estat pur i que avui dedicarem a parlar-vos del Palatinat. Efectivament, el Palatinat que té la seva seu central, o la tenia al segle XVIII, a la ciutat de Mannheim, ben a prop de Heidelberg, una ciutat

l'elector Karl Theodor, que va governar com a Carles IV de Mannheim, va esdevenir tot un referent, ja que ell era melòman, tocava la flauta travessera i va decidir voltar-se d'alguns dels millors músics que va poder trobar. I d'aquesta manera es va crear, a partir de 1742, la cèlebre Orquestra de Mannheim, que sonava així.

Aquesta era la Simfonia en Sol Major, de qui va ser un dels mestres de l'orquestra de Mannheim, de Johann Stamitz, una figura clau, una de les peces elementals del que va ser el treball d'impuls de la música en el Palatinat a la cort de Mannheim per part del seu elector Karl Theodor. Jan Stamitz, o Johann Stamitz, va ser un compositor que venia d'ascendència bohèmia, però que justament a partir de 1745, quan feia pocs anys que governava Karl Theodor, es va posar al capdavant d'aquella orquestra. Ell va ser l'artífex que anys més tard el cèlebre viatger britànic Charles Barney digués allò de l'orquestra de Mannheim no és una orquestra de soldats, sinó una orquestra de generals. Una orquestra que anaven tots com un sol home. Hem de pensar que seria de les millors orquestres d'Europa, que fins i tot va ser capaç de fer dir a Mozart que tant de bo l'orquestra de Salzburg sonés tan bé com la de Mannheim en una carta que va enviar el seu pare. Doncs bé, Johann Stamitz era l'autor d'aquesta simfonia en sol major que acabem de sentir, interpretada pel conjunt Concerto de Colònia, dirigits per Werner Eichhardt. I ja que estem immersos amb el so de l'orquestra de Mannheim, mira, Stamitz tenia dos fills, el gran es deia Karl i el petit es deia Anton. Del gran, de Karl, sentirem un tast també d'una de les seves simfonies. Aquest cop és la simfonia en re menor. Sentirem el primer moviment, el presto, i veureu com aquesta pàgina, més moderna que l'anterior que acabem de sentir, se'ns mostra molt propera en aquella estètica tan atractiva, preromàntica, que anomenem Sturm und Drang.

0: És extraordinària la música dels compositors que van treballar a la cort de Mannheim, al Palatinat alemany. Vet aquí compositors com la família Stamitz. Hem sentit primer una sinfonia del pare, Johann, i ara una sinfonia, un tast de sinfonia d'un dels fills, el gran Karl Stamitz. L'Acadèmia de Colònia, dirigits per Michael Alexander Willens, ens interpretava el presto inicial de la sinfonia en re menor, opus 15, número 3. So de Mannheim avui per començar el primer temps.
1: El primer temps.
0: Sí, canta el gall, per tant vol dir que ens hem d'anar posant una mica en marxa. Nosaltres seguim amb el so de Mannheim i us hem de confessar que el fet que avui haguem començat amb aquest so tan contundent, tan maco, que tant ens agrada als melòmens, és perquè no fa massa va aparèixer un disc que de la discogràfica Passacai, va ser concretament l'any 2016, per ser precisos, un disc que es va titular Els violoncel·listes de Mannheim. Un disc que hi participava el cel·lista Marco Testori al costat del forte pianista Davide Pozzi. Un disc que ens va impactar, perquè quan el vam descobrir, clar, de cop apareixen allà allò típic, noms de compositors molt poc coneguts, dels que seríem incapaços d'enumerar ni tan sols una única obra. I de cop descobrim que són virtuosos del violoncel que en algun moment de la seva vida van estar tocant a la cort de Mannheim. I realment és impressionant sentir i descobrir algunes d'aquestes obres. Si voleu, podem fer l'experiment durant els propers minuts. Un d'aquests violoncel listes. Anton Fields no va viure ni 30 anys, va morir en 27. Va ser violoncel·lista professional. El seu pare ja ho havia estat a la cort d'Eichstätt, a Alemanya. Ell va ser nomenat cel·lista a Mannheim el 1754, però va morir 6 anys després. Va morir molt jove, ara ho dèiem. Malgrat tot, ens ha deixat molta música. Música sacra, sinfonies, concerts i música de cambra. De fet, les 3 sonates per violoncel i baix continu, opus 5, es van publicar de manera pòstuma uns anys després, 8 anys després de la seva mort, a París el 1763. Una cosa que ens crida l'atenció és que aquestes sonates es van publicar per ser tocades o bé amb violoncel o bé amb violí. Això vol dir que, vaja, que el tracte que rebia el violoncel en determinats ambients era equivalent al del violí, cosa que després s'aniria matisant una mica. Ja sabeu que, per exemple, durant el segle XIX, tot i que hi va haver grans violoncel·listes, sembla que el piano i el violí se'n van emportar l'èxit, la projecció més àmplia. Però, vaja, molt interessant descobrir la música d'Anton Fields. Sentirem un tast, el primer Allegro d'una d'aquestes sonates opus 5 de la sonata en re major. És la primera del recull. Així la van enregistrar Marco Testori amb el forte pianista Davide Pozzi.

Impressionant la quantitat de notes amunt i avall. En italià, ja des del segle XVI-XVII, fan servir l'expressió passeggiare, questo cellista ha fatto molte passegge o molte passeggiate. És una manera de dir escales amunt i avall, i certament aquesta exhibició tècnica ens la mostra la partitura d'Anton Fils, aquest violoncel·lista que va morir amb 27 anys i que els darrers va treballar-los com a cellista professional a l'orquestra de Mannheim. Marco Testori, violoncel, i Davide Pozzi, era el forte pianista, que plegats tocaven aquest primer allegro d'una d'aquestes sonates opus 5 de la sonata en re major. És la primera del recull de sonates d'Anton Fils. Vet aquí que avui estem recuperant el so de Mannheim. El mateix compositor va escriure també algun concert per violoncel. Concretament tenim un concert en sol major d'Anton Fils, del qual tot seguit ens sentim el presto final.

Novament una exhibició de passeig, o d'aquests passejos, entre cometes, traduït literalment de l'italià, aquestes escales amunt i avall que caracteritzen moments d'intensitat virtuosística per part d'aquest compositor, que va morir molt jove, com deien, Anton Fels, violoncel·lista els darrers anys de la seva vida a l'orquestra de Mannheim. Bé, Anton Fels va tenir un deixeble que es deia Georg Christoph Schettke. Schettke, malgrat aquest nom que sembla d'origen eslau, aquest senyor havia nascut a Darmstadt i, de fet, mai va treballar professionalment a l'orquestra de Mannheim, però sí que en va ser deixeble d'Anton Fels. I, per tant, això ja ens dona, diguem que, la possibilitat d'incloure'l en aquesta selecció d'avui de violoncel·listes vinculats amb Mannheim. Vet aquí que Schettke, després d'estudiar amb Fels, va estar durant uns quants anys, 10, treballant a la cort de Darmstadt, després va viatjar a Londres i es va acabar convertint en el violoncel·lista principal de la Societat Musical d'Edimburg, on, de fet, moriria el 1824, després d'una llarga vida de gairebé 90 anys, que el va portar, doncs, a desenvolupar fins i tot la tasca de prestigiós professor de violoncel. Nosaltres ara sentirem una sonata de Schettke, una sonata que ens contrastarà amb les obres que hem sentit d'Anton Fels, cosa que ens fa pensar que probablement es tracta d'obres per estudiants de violoncel. No és el mateix nivell d'exigència per part del solista, però sí que el podríem equiparar amb encant.

Així sonava la música de Georg Christoph Schettke, una de les sonates del seu recull Opus 4, concretament la número 3. Hem pogut sentir la sonata sencera en la interpretació de Marco Testori, violoncel, i Davide Pozzi, fortepiano. Avui, repassant, resseguint, apropant-nos al so del que va ser l'orquestra de Mannheim i alguns dels músics que hi van estar vinculats. Retornem ara a la música del fill gran de Johann Stamitz, el primer director important d'aquesta orquestra. El seu fill es deia Carl, ja hem pogut sentir abans un tast d'una de les seves sinfonies, i ara en ve una altra, una sinfonia, aquest cop escrita en re major, que s'anomena en francès La Chasse, que vol dir la cacera. I per què s'anomena aquesta sinfonia La Cacera? Doncs només cal sentir el tercer moviment.

Així s'acaba la sinfonia en re major, La Chasse, la cacera, una sinfonia que va compondre cap al 1772 Carl Stamitz, el fill gran de Johann Stamitz. Recordeu que avui ens hem llevat a la capital del Palatinat, a la ciutat de Mannheim, sentint la música dels seus compositors. Aquesta sinfonia s'anomenava La Cacera perquè aquest tercer moviment, que és el que hem sentit interpretat pels London Mozart Players, precisament està salpebrat d'intervencions de la trompa, com heu pogut sentir, que imiten, emulen el toc de les trompes de cacera de l'època. I per això el compositor li va posar aquest nom. Però recordeu que el fil conductor l'estàvem, diguem, centrant en el que és l'aportació pràcticament oblidada o desconeguda dels violoncel·listes que van estar vinculats a Mannheim. I ara arriba un altre violoncel·lista, Jean-Balthasar Triclier. Ell havia nascut a Dijon, la ciutat de la mostassa, la capital de Borgonya, a França, però la seva família era d'origen alemany. Ell va tenir formació eclesiàstica i en el seminari va rebre classes de música, el van ensenyar a tocar el violí i el violoncel, però quan ja tenia 15 anys va decidir abandonar el seminari i va ser quan se'n va anar a Mannheim, concretament el 1765, per continuar els seus estudis musicals. Per tant, diguem que Triclier, o Triclier, si ho volem pronunciar més a l'Alemanya, no va treballar professionalment tampoc a l'orquestra de Mannheim, com el compositor que hem sentit abans, Schiedky, però sí que hi va estudiar. Després se'n va anar a Itàlia, va tocar a París els concerts espirituals i el 1783 va entrar a treballar al servei de l'elector de Saxònia a la cort de Dresden, on moriria el 1813. D'aquest compositor sentirem l'última de les seves 6 sonates per violoncel. Són sonates que va escriure segurament quan va arribar a la ciutat de Dresden.

i que després voltaria per Europa fins posar-se a treballar a Dresden. Jean Baltasar Triclir era originari de Dijon, a la Borgonya, tot i que la família eren alemanys. Vet aquí que avui, amb tantes notes amunt i avall, potser ens passarà com a l'emperador Josep II d'Àustria, després de sentir el rapte en el Serrall, i ves que no acabem dient allò de tantes notes, la oïda humana no les pot captar totes. Però vaja, en qualsevol cas, és enlluernador sentir aquesta exhibició de virtuosisme per part dels violoncel·listes que en el algun moment de la seva vida van estar vinculats a la cort de Mannheim. Ho fem de la mà de Marco Testori, violoncel, i el forte pianista Davide Pozzi. Bé, i encara ens queda un d'aquests violoncel·listes pràcticament oblidats, Peter Ritter, amb dues T's. Va viure entre 1763 i 1846. Va néixer i morir a Mannheim. Aquí sí que aquest s'hi va passar tota la vida. Quan era molt jovenet va ser quan va unir-se a l'orquestra i a partir d'aquí va esdevenir membre fins i tot quan el 1778 l'orquestra se'n va anar de Mannheim a Múnich. Recordeu que l'elector Karl Theodor va esdevenir rei de Baviera, perquè el rei anterior havia mort sense descendència i aleshores es va pactar que Karl Theodor esdevingués el nou rei de Baviera. Doncs molts dels músics del cor de Mannheim es van traslladar a tocar l'orquestra de Munic, però, en canvi, Peter Ritter va decidir quedar-se a Mannheim i es va convertir en un dels violoncel·listes de l'òpera de Mannheim. A partir d'aquí va començar a escriure algunes òperes, va estar molt implicat en el terreny operístic, però prèviament ens havia deixat ja composicions com les seves sonates per violoncel. Sonates d'aquelles que ens despendulen la mandíbula inferior. I si no, proveu d'escoltar aquest primer moviment de la segona sonata en sol major.

0: I mentre s'emporten el violoncel·lista Marco Testori i el fortepianista Davide Pozzi a casa del massagista per recuperar-los una mica després d'aquesta tempesta de notes amunt i avall de la música que acabem de sentir, nosaltres aprofitarem per acomiadar-la. Era la música de Peter Rita, era l'obra més moderna de les que us hem proposat avui vinculades a la tradició dels violoncel·listes virtuosos del que van estar en algun moment de la seva vida treballant o estudiant a la cort de Mannheim, al Palatinat, en els temps, sobretot, de l'elector Karl Theodor, l'època daurada de la música de l'orquestra de Mannheim, l'orquestra de generals que deia Charles Barney, carai amb els violoncel·listes de Mannheim.
1: El primer temps.
0: I el 8 de setembre de 1852, a Birmingham, Regne Unit, s'estrenava l'oratori pòstum i inacabat de Felix Mendelssohn. Aquest oratori, el seu germà Paul, el va titular Christus.

Quanta bellesa en aquest oratori inacabat pòstum de Félix Mendelssohn, l'oratori Christus, opus 97, en el que Félix Mendelssohn hi va estar treballant a partir de 1846 i 1847, que va ser l'any en què va morir, per això va deixar aquest oratori inacabat. Acabem de sentir un tast d'aquest oratori, hem sentit un trio de solistes que interpretaven Stephen Kennedy, Jack Lawrence Jones i Nicholas Mock, tenor, baríton i baix, respectivament amb l'organista Nicholas Haight i amb el cor del Clare College de Cambridge, dirigits per Graham Ross. La música de Mendelssohn, per cert, aquí cantada en anglès, és un testimoni del sentit de bellesa en estat pur que era capaç d'assolir aquest compositor romàntic alemany. L'origen, vaja, qui va suggerir a Mendelssohn de compondre aquest oratori va ser Christian Karl Josias von Bunsen, que havia compilat el text en alemany a partir de fonts bíbliques. Mendelssohn li va agradar la idea i va començar a treballar un any abans de morir i per això quan va morir va deixar la partitura inacabada i va ser el seu germà Paul, per cert, germà que tocava el violoncel però que no s'hi va dedicar perquè va ser el que va continuar amb la tradició de la banca Mendelssohn que havia fundat el seu pare a Berlín. Però malgrat això va cuidar molt, va vetllar el llegat del seu germà Félix i va ser qui va fer publicar aquesta obra que, com ja hem dit, s'estrenava el 8 de setembre de 1852 a la ciutat britànica de Birmingham. Nosaltres ara sentirem el cor final que hi ha just abans del coral final, és a dir, Mendelssohn aquí pica l'ullet a Johann Sebastian Bach i acaba la part que ens ha arribat d'aquest oratori amb un coral. El cor previ és Ir Töchter Zions, filles de Sió, i justament sentirem aquest cor en la versió en alemany.

0: d'extraordinària bellesa, aquest cor final de l'oratori Christus, opus 97 de Mendelssohn, Irrtuchtationes, amb el cor de cambra Centus, l'ensemble orquestral de París i tots dirigits per Laurence Ecuilby. Així doncs, amb aquest oratori que s'estrenava de manera fragmentària, tal com la va deixar Mendelssohn el 8 de setembre de 1852, completem avui el nostre primer temps. Recordeu que hi tornarem demà, com sempre, al punt de 6:45. No hi falteu.
1: El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. Amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música. Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
2: Barcelona canta quan arriba la Mercè.
1: Consulta el programa barcelona.cat/lamercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
3: Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure-ho tot. Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo. Música, benestar, gastronomia i molt més. Amb el patrocini del RAC i de El Periódico. Informa-te'n a club65.es.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
4: a Catalunya Música.
1: A Catalunya Música.
5: Comença la 12a temporada de música antiga a l'Església de Sant Felip Neri. L'Orquestra Barroca Catalana presenta l'Estil Italià, programa on descobrireu com Roma, Nàpols i Venècia van donar forma al llenguatge musical que marcaria part de l'Europa del segle XVIII. El 4 d'octubre a les 7 de la tarda a l'Església de Sant Felip Neri de Barcelona. Més informació a orquestrabarrocacatalana.cat. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linkat. A Catalunya Música. Catalunya.

0: Catalunya Música.
1: Sabies que els nadons d'entre 6 i 10 mesos prefereixen escoltar una persona cantant-los que parlant-los?
2: A Catalunya Música tenim Set de Sons, amb Esther Plana.

0: El sentit de l'oïda en els nadons i en els infants està excepcionalment actiu. I si hem de fer cas als estudis científics, prefereixen, per sobre de tot, la veu cantada. Per tant, val la pena aprofitar-ho, cantar-los molt i compartir amb ells música cantada. Per això avui, al Set de Sons, parlarem amb un cantautor que després de 25 anys de trajectòria ha decidit crear, per primera vegada, una proposta musical especialment dedicada a les famílies. És Alfons Olmo, ànima de Barcel, i ens vindrà a presentar el seu Tatatí, Alquímia d'Infantesa. A les seccions didàctiques avui descobrirem que a l'hora de cantar o parlar als nadons a tots ens canvia la veu i també riurem amb Saint-Saëns i les bromes amagades del seu Carnaval dels Animals. Si teniu Set de Sons, comencem!
1: La vida sona, al Set de Sons.
0: Com sempre, començarem el programa assaborint una composició que ens portarà la calma necessària per retrobar-nos amb la nostra pròpia respiració. De la banda sonora que Johan Johansson va crear per a la pel·lícula La teoria del tot, sobre la vida del científic Stephen Hawking, sentirem un model de l'univers.

0: El dia a dia pot ser una carrera d'obstacles esgotadora. Tu també necessites un refugi? Regala't una hora per sentir, descobrir i emocionar-te amb experts i idees per aturar el ritme. Set de sons. Deixa que la música faci la seva.
1: 1, 2, 3, 2...

0: La música és una de les primeres coses que compartim amb els infants. Els cantem abans que puguin parlar, ballem amb ells els braços abans que sàpiguen caminar i moltes vegades algunes cançons o melodies acaben formant part dels records i els vincles més profuns d'una família. Avui volem parlar d'un projecte que parteix precisament d'aquesta mirada. Tatatí, alquímia d'infantesa, és el nou univers creatiu de Vercel. Cançons, però també literatura, il·lustració, còmic, audiovisuals i diferents propostes escèniques que intenten mirar el món des de la infantesa però sense simplificar-lo. Al darrere hi ha Alfons Olmo, Ànima de Vercel, una proposta artística que celebra 25 anys de trajectòria i que sempre ha entès la cançó com un llenguatge que pot dialogar amb moltes altres disciplines. Alfons, benvingut a Sete Sons.
1: Gràcies.
0: Dieu que en aquest Tatatí, alquímia d'infantesa, la criança esdevé centre i brúixola. Però, clar, tu fa molts anys que també estàs fent cançons, ara ho deia, 25. Com és que ara t'has decidit una mica doncs, a explorar el que seria, entre cometes, la música per infants, la música per a famílies?
1: Per l'experiència vital, és a dir, he tingut un fill, ara fa just al desembre 5 anys, i amb el temps la veritat és que l'experiència m'ha portat a encaminar-me cap aquí, com tot el que estic fent, és a dir, a la trajectòria de Vercel, més o menys, circunda al voltant de les experiències vitals, és a dir, com a autors, com a creadors, ens basem en aquesta experiència, evidentment la filtrem i intentem fer-la universal, no? I a partir d'aquí aquesta experiència és la que m'ha portat a jugar amb el meu fill i a crear a partir amb ell i per a ell, no? També.
0: I el títol em sembla que també té a veure molt amb això, no? Amb aquesta experiència pròpia, aquest Tatatí. Explica'ns una mica d'on surt tot això.
1: És una manera de dir-li a la música d'una forma primària, si vols, no? Iniciàtica. Pot ser altres consonants, però és una manera de dir-li a la música, no? De anem a jugar a d'això, no? És a dir, anem a fer Tatatí, no? O sigui, ahí és com la manera de canalitzar moltes coses, també, no? És a dir, quan ja ha neguit, al final del dia... És a dir, en molts moments la música és una eina molt útil per als pares i les mares, d'alguna manera per calmar-los, per transmetre-li...
0: Doncs aquest Tatatí parla de la música fins i tot abans de saber que existeix la paraula música, no? I això ens demostra la importància que té la música en edats tan primerenques, no?
1: Clar, en l'etapa evolutiva d'un ser humà, i jo penso que antropològicament estem parlant del mateix, és a dir, si ens remetem a tribus o a moments històrics, no? Geogràficament o històricament, segur que trobarem moments en els que la música, abans de la paraula, fins i tot, no? Els cops o la percussió o de vegades la melodia, pues, han substituït potser a altres tipus d'expressió, no?
0: I els nens saben tenir aquesta musicalitat a la vida, perquè, per exemple, un nen que està concentrat jugant acostuma a estar cantant i no se n'està adonant, no?
1: Clar, ahí té a veure, jo pel que he aprofundit una mica, hi ha un mètode que es diu mètode Gordon, és un teòric i una persona que ha fet molta praxis en aquest sentit, la música s'aprèn com parlar, no? I jo crec que sí, que com tu bé deies, des de ben petits i petites, ells ja tenen tota aquesta cosa potencialment allà dins i només l'hem de tirar del fil, no?, una mica.
0: I ara que doncs, t'has decidit per tirar d'aquest fil i doncs, investigar sobre el que podries fer a nivell de música per a infants, música per a famílies, amb aquest Tatatí, tu sempre has dit que volies defugir una mica dels tòpics, no? o de les etiquetes que a vegades li posem a la música per a famílies, no? Per a públic familiar. Com ha anat aquesta investigació a l'entorn de la música per a famílies?
1: Clar, al final és una mica el que naix, no? I en el cas de Tatatí, aquest impuls naix també de com deia abans, no? Naturalment, no? I clar, evidentment hi ha una empremta d'autor, no? Jo li dic cançó d'autor per públic familiar perquè al final sí que hi ha un sentit comú, sentit crític, hi ha un pes, un cert pes de, si vols, líric, que a vegades no és només la lletra, sinó que hi hagi una intenció i donar-li el màxim de veritat que puguis, no? I això fa que no facis tant... No sé si hi ha una diferència, però no tant un producte, no tant entreteniment, com una cosa més buscant l'experiència real i allò que diem cultura, no? Intentem que tingui un... Jo penso que són capaços, els nens i les nenes, d'arribar una mica més enllà. I hi ha moments que sí que hi ha coses, com per als adults, lletres explícites, de compromís, molt clar i sense gaire poesia, i altres moments que ho poden fer més poèticament. Per als nens i les nenes jo crec que hi ha un moment més clarament senzill, directe, en tot, la música, l'estètica, la poètica, i altres que són una mica més sofisticats, que els permeten també arribar a altres llocs on també les emocions, no sé, a partir d'una èpica, en la dinàmica de la música que està passant, els elements, els instruments i demés, pots aconseguir. I és un poc més sofisticada, requereix més, no sé, més escolta, no? Més oïda. Però si l'entrenem, aquesta oïda, podem arribar a altres estadis de vida més plena, crec jo. I és una mica el culturitzar-nos tots.

0: Creus que a vegades simplifiquem per arribar als infants i en realitat estem fent un flac favor?
1: Sí, i potser sí que hi ha moments, com dic, que hem de fer així, més, sobretot en les primeres etapes, primers dos anys, però a partir d'aquí ja podem anar estirant una mica més i arriben fins a llocs que a mi sorprèn realment.
0: En aquest sentit, pel que estàs explicant, no canvia molt el procés creatiu d'aquest tatatí d'altres discs que heu fet doncs, amb Vercel.
1: Això és. És que, sincerament, hem hagut de fer molta feina prèvia, perquè, clar, és un món nou per nosaltres, en tots els sentits, per a donar a conèixer el projecte, per a endinsar-nos de la producció, per a crear. És que ha sigut molt complicat. Ha sigut el disc més difícil de tots, clar. Però al mateix temps hem volgut marcar aquests objectius de dir, no, nosaltres anem al mateix estudi que vam anar amb Petricor, ens costi el que costi. Així és, econòmicament i a nivell d'exigència musical, no? De dir, no, perquè és per nens, doncs llavors no, doncs anem a baixar el llistó, no? Per què? És dir, no, de fet, per nosaltres ha sigut un repte, un gran repte, a nivell de llibre, com a contar una història gràficament i un conte negre sobre blanc, i a més les cançons, que hi ha cançons pròpiament, després hi ha bombolles musicals que van articulant-ho tot, però finalment hi ha un mínim d'exigència que ha estat a tot arreu. No? Després hi ha matisos i hi ha varietat, diguem, de propostes, no? I aquí és on nosaltres hem intentat, en certs moments, certes cançons, pues, oferir, estàs escoltant una cançó com El viatge de Bruna i Marc amb Bauca i a mi em sembla, a nivell de percussió i de més, pues, com un tema de Petricor, claríssimament. I a nivell del públic al que ens dirigim, les edats, o aquí hi ha també varietat, no? Per aquesta diversitat també de qualitat o de, no sé com dir-li, de profunditat en el que estem dient, no? Al final, al cap i a la fi, Tatatí és com el recorregut d'un dia en un infant d'una edat incerta, vull dir, està entre 2 anys i 7 anys, no?, més o menys, i llavors aquí passen diferents coses, però sí que hi ha com constants en la vida d'un nen o una nena.
0: De fet, a mi em sembla que Tatatí és una proposta que baixa la mirada al món dels infants, però en realitat és com Teto, com dues capes. Una capa que potser arriba més cap als infants, que és aquesta per acompanyar-los a descobrir el món, no? I a sentir-se en partíceps, però també una capa cap als adults, perquè baixin la mirada cap als infants, no? I recuperin algunes coses que potser han perdut i que potser necessitem, no?, com a adults.
1: Clar, i ahí no és la sofisticació, sinó és aquesta innocència, puresa, ingenuïtat. És dir, recuperar això significa realment resetejar-nos una mica i tota la part tòxica eliminar-la. Clar, aquí hi ha el fet de que hi ha cançons que ens poden transmetre, com dic, coses més quotidianes i de més, sí que són aquestes coses de donar orientació, no?, als nens i les nenes a través d'una cosa divertida i que siga una cosa útil per als adults. Quan dic cançó d'autor, per públic familiar no són sols els infants, però l'infant és l'epicentre.
0: Sí.
1: I aquí els pares i les mares hi són, els adults que ajuden també a criar, la criança també hi són. Siguen avis, tiets, amics, el que sigui. No? I també hi ha cançons en les que posem veu als propis infants dirigint-se als adults.
0: Totalment.
1: Per exemple, la cançó de La roda al món amb la dama Rigela Verde és una cançó que, clar, el pes que tenen els infants en el tema de l'ecologia i de més està creant-los una verdadera ansietat. I som nosaltres els únics responsables, i el nosaltres aquest és molt ampli i és, evidentment, els que manen, no? És dir, vosaltres els grans els que maneu, però clar, aquí hi ha una diferència entre Donald Trump i Greta Thunberg, no? O sigui, aquesta diferenciació entre cançons que igual posem veu als infants o estem dirigint-nos als infants és una, no? Però després també els mateixos pares no? Quan el nen està, o la nena està dormint, què sent, no? També acompanyar aquesta criança amb els pares, amb el vertigen, amb tot això, perquè és una cosa que hem viscut i que d'alguna manera també hem empatitzat i hem conegut l'amor més gran, però al mateix temps hi ha aquestes ports noves, no?, que no coneixies i que existeixen, no? És a dir, és una cosa d'acompanyar a tot a tota la família que envolta, siga consanguínia o no, a l'infant, no?

Sentim tot seguit una de les peces que formen part d'aquest tatatí Alquímia d'infantesa dels Vercel. És el fil invisible amb la col·laboració de la Tresca i la Verdesca. Pau, pau.

0: fort.
1: El disc és molt complet, com tu deies, no? Perquè també té aquestes parts de quotidianitat, de coses més, doncs, d'acompanyar els infants a quan s'aixequen o quan se'n van a dormir, no? Aquest acompanyament durant tot el dia, que és important en el vincle familiar, no? Aquestes rutines. També hi ha, doncs, aquestes cançons que són més per reflexionar o per canviar la mirada, però en realitat per un infant tot és molt important, no? O sigui, és important tant que estiguem parlant del respecte i dels valors i d'estimar-se, no? I que ho estiguem dient poèticament, per dir-ho d'alguna manera, però és tan important com acompanyar-lo i llegir-li un conte abans d'anar a dormir, no? Llavors, és molt a la mida d'un infant.
2: És com les paraules i els fets, no? Seria un poc el fet de fer les coses al seu costat i fer-ho amb aquesta bonhomia que vas predicant en la lletra, no?
1: Exacte.
2: Doncs també fer-lo partícip d'aquest dia a dia, que és el repte, és dir, amb el que suposa tot això, perquè hi haurà famílies que realment tinguin dificultats i que a tots els nivells, fins i tot de comportament o de situació econòmica o vés a saber, moltes coses que dificulten encara més, no? I ens ho dificulten per a poder-ho fer. Es dirà que, a la fi, estem fent el millor que podem, però sí que hem de tindre com un horitzó. Per a mi, moltes vegades, les cançons són això, és dir, és com el que crec que hauria de fer, no tant el que estic fent, saps? Perquè al final és una cosa que se'ns pot oblidar i és també per a mi un horitzó, no? A vegades és això, el fet de tampoc alliçonar-me o tindre valor sempre a sobre, sinó com una, no? Com un Saturn que està allà exigint-me alguna cosa constantment, sinó fer-ho des d'un punt de vista també més de dir, bueno, doncs, senga aquesta cosa i la reconec, no? El que estem intentant explicar-li als nens i a les nenes de que les emocions són coses que hem de sentir i classificar i acceptar i bueno, transitar-les, ajudar-los a gestionar-les, diem, no? Moltes vegades també és per nosaltres i tractem, hi ha una diversitat de temes, no? Des de l'ecologia, el que dèiem, la convivència, els vincles, el tema del respecte, la no violència, hi ha molts aspectes, no? La violència entesa també avui en dia, en el bullying, etc. També, no? És a dir, o aspectes més senzills de recollir les coses perquè estaran ordenades i les podràs trobar, o sigui, és anar donant pistes i per donar autonomia, per donar llibertat, per criar una persona bona en el sentit de que no fa mal als demés i tampoc a ell mateix i a més pues, que té eines útils també.
1: I tot això musicalment, després parlarem de la part més gràfica perquè és molt important sempre en els projectes de Barcel, però musicalment això doncs es condensa amb 14 cançons i 14 petites bombolles musicals o càpsules musicals que n'hi dieu. Què són les càpsules i les bombolles?
2: Pues això, no? Les càpsules serien aquestes petites peces, no? A nivell de producció, estètica i de més, són més senzilles per intentar articular entre cançons i anar ajudant aquest recorregut del dia. Però venen a tractar més temes rutinaris o no? Perquè ara recordo cançons que són més pròpies del Nadal, que són senzillament incursions en espais com el Tirisiti, que és un teatre de titelles de vareta d'Alcoi, centenari, un bé d'interès cultural molt important, que us recomano molt anar a visitar en l'època Nadal. Abans era un fenomen només alcoià i ara ha esdevingut a nivell, diguem, de tot el País Valencià i gent que ve també de Catalunya i de més. I això pues, és una petita incursió, no? Li dediquem una cançó sencera, el Tirisiti sideral, val? Que ens hem inventat aquesta part, aquesta nova etapa de la seva narrativa, una vegada agafa un globus i es suposa que se'n va a l'espai, no? Pues, nosaltres desenvolupem la segona part. Després hi ha una càpsula, que és entre cançons, que precisament és una cançó que sona al Tirisiti, no? I fent només, pues, res, 20 segons d'allò, no?

0: Ara que deies això de Tarisiti, hi ha molta connexió amb l'arrel i amb la cultura pròpia, amb aquest reivindicar el valor del patrimoni.
1: Totalment.
0: No? I de no perdre'l, en molts temes i de moltes maneres. No?
1: Clar, aquí diria referents en la música infantil n'hem tingut i en tinc, però també és una manera de fer de Vercel ja des de sempre. És dir, evidentment, com deia abans, no s'inventarem res, venim d'on venim, gràcies als referents que tenim, i estem intentant, bueno, pues donar-li continuïtat a això. Però la Peli Trumpeli, que és un disc de l'Altai que va fer, que és emblemàtic, és un disc de culte, és un disc, bueno, més que de culte, és de sabidoria popular al País Valencià, si més no, i és un treball que, clar, un grup de música tradicional agafa i fa un disc per a infants i ho fa des d'un punt de vista d'un trajecte a nivell geogràfic, i a mesura que va descobrint el País Valencià, no tot ni molt menys, però moltes parts on van descobrint aquesta gastronomia o cultura, tradicions, llengua, és a dir, tot això va sorgint a mesura que avança, no?, aquest vaixell, no?, en el seu viatge al País Valencià. Nosaltres recuperem, és a dir, l'esperit també de tants altres, no?, de Paco Muñoz, de Xesco Boix, de... no sé, és a dir, recollim en el sentit de dir tenim presents i estan allà, i la feina, diguem, que han fet és marcar-nos el camí. Què passa? Que després hi ha cançó d'autor, Dioptria de Pau Riba, Jo, la dona i el Gripau, no sé, tants discos que dius, a veure, Sisa, Ia i Batiste, per a mi estan en aquest territori interessant de dir, això és música per adults, però
0: creen un univers,
1: aquest infant que tenim dins.
0: I tant. I poder transmetre això també a les futures generacions també és molt important, no? És a dir, tots aquests referents, ara potser en aquest món tan globalitzat on ens arriba molta informació, o sigui, tenim tanta diversitat que acabem, doncs, escoltant poc, no?, en realitat.
1: I ahí crec que, clar, la importància de la música, és a dir, arrelada, que quan dic arrelada no dic només música tradicional de no sé quina època, sinó tot això que hem dit arrelat, és moltes coses, i després la nostra llengua és importantíssima en aquestes primeres etapes. Això serà bo per als infants, seran generacions cultivades amb això, i això donarà fruits.
0: Ara parlàvem de referents, però en aquest disc també hi ha moltes col·laboracions.
1: Total.
0: Hi ha la Dama Isabel Albert, Arro del Món, Dani Miquel, a Tres Màgics d'Orient, la Tresca i la Verdesca, El Fil Invisible, Marcel el Marcià, Tirisiti Sideral, en Bauca, El viatge de la Bruna i en Marc, Titana i Aitana Ferrer, bé, déu-n'hi-do. I és una gran família, molt, molt diversa. Com és que has apostat per fer tantes col·laboracions?
1: Sempre ho he fet, és a dir, o darrerament, almenys en gairebé tots els discos que vinc fent, que sobretot aportar-li al disc, més enllà de la veu i els músics i demés, també veus femenines que tinguem, és a dir, amb més presència. I en el cas de les col·laboracions, pues, m'ha fet molta il·lusió. És a dir, contactar amb gent que he conegut, com la Tresca, és a dir, que han sigut, bueno, pues, hem coincidit i hem anat, bueno, establint una relació. Marcel el Marcià és d'Alcoi, vull dir, evidentment la Damaris, tinc la sort de viure al mateix poble que ella, i per tant he pogut també gaudir de la seva relació, ha sortit el vídeo, és a dir, tinc també sort de que he proposat i no hi ha ningú que hagi dit que no, no? I pensar en cada persona i en cada cançó, per contingut, per mateixa la Titana, que hem treballat moltes vegades, doncs la cançó de les estacions crec que s'ha dit molt. Evidentment no estem fent tradició, no. És a dir, però ens deixem contaminar d'això, és la poètica, en el contingut, és una cançó que parla de lo important que és, també és un altre tema, no? Però el que dèiem abans, el concepte abans d'anar a dormir, el temps, no? És a dir, el
0: concepte
1: recorregut.
0: Temps en un infant és important de...
1: Sí. La lluna, el sol... El dia a la nit és el primer, jo crec, els cicles, coses que es repeteixen, no? Les estacions també ens ajuden a esquematitzar l'any. Llavors hi ha tradicions de la nostra cultura que tenim, que això són com agua de mayo, no? O sigui, és una cosa que ens explica i que els nens i les nenes entenen moltes coses a través del joc, de la disfressa, del joc simbòlic, de milers de coses que les deixem com amants, diguem, de la inèrcia, de que això ja, no, ja funcionarà, però bueno, Halloween està ja, l'altre, que bé, que es poden complementar, però són coses que també poden engrescar.

Aturem de nou l'entrevista per sentir una de les composicions que formen part d'aquest tatatí Alquímia d'Infantesa dels Vercel. En aquest cas és amb la col·laboració del grup Embauca, El viatge de Bruna i Marc. Flama.

0: Reprenem el fil de la conversa amb Alfons Olmo, ànima dels Vercel, per seguir descobrint aquest Tatatí, alquímia d'infantesa, cançó d'autor per a les famílies.
1: Hey!

0: El Tatatí no és només música, és moltes coses més, és un univers, com vosaltres bé dieu, i aquí té molt a veure també el teu germà, amb tot el que seria el conte, el còmic, no? Això sempre... Aquest format llibre-disc us agrada especialment, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Oferir-lo, i en aquest cas és un... Per exemple, ara estic fullejant el còmic, és un còmic doncs, que està evidentment relacionat amb les cançons, un còmic preciós que també podem gaudir en família, no?
1: Total. Hem fet un versel, no? Al final hem fet un versel, un llibre-disc, i això volia dir... bueno, en aquest cas hi ha un conte, com bé deies, un negre sobre blanc, que és una historieta a banda, i després la part gràfica, la història de Un dia com una vida, és on la veiem reflectida en totes les seues parts, no? I, i hi ha moments que hi ha diàleg o hi ha narrativa, és a dir, pròpiament, alguns versos, algunes paraules que narren la història, però de vegades les mateixos versos de les cançons ens estan introduïts, perquè és que realment el tracklist, l'ordre de cançons i el que està passant al còmic és exactament el mateix. És a dir, està basat, el tracklist està basat en aquest ordre, diguem, del recorregut del dia. I aleshores, clar, tu pots escoltar el sempre diem això, és com una mena de tauler de joc comú, un fil on estendre les coses, són dos disciplines o són dos persones que estem mirant el mateix i aleshores anem des del principi, tot i que Daniel igual doncs hi ha un moment on realment ja intensament treballa, però jo ja vaig informant per on van estrets, llavors aquí després no hi ha una mera, no sé com dir, el guió jo l'he confeccionat, però no hi ha només punts de connexió i literalment està il·lustrant una cosa a l'altra, sinó que té significat per ell mateix. Però estan connectats, perquè aquesta és la idea, que tu puguis llegir.

0: llegir el llibre, escoltar les cançons a banda i fer-ho conjuntament, perquè estàs... I això on pren forma, evidentment, és el directe, és a dir, on tot això pren vida, és a dir, així.
1: Ara que deies això del directe, a més, aquest univers Tatatí, en el directe, doncs, tens previst una mica que tingui tres formats diferents.
0: Sí, ara estem fent, com, bueno, durant aquestes èpoques inicials hem fet més el que seria presentacions, actes culturals de presentació, que continuarem fent-ho, perquè és un acte de... Diguem, no és només vengo a hablar de mi libro, sinó la idea és oferir alguna cosa més. I fem un format familiar, estrictament, ve també el meu fill, toca amb nosaltres, fa les cançons que hem assajat, jo em veia que estàvem fent això a casa, a l'hora de crear-ho, de produir-ho, participar al disc per això, perquè era natural, i després doncs, bueno, pugem a un escenari i ho presentem, no? I aleshores també la meva companya, la Carmina Sandín, i fem algunes cançons en directe. Cantem i contem un poc l'univers Tatatí, i al final hi ha un vídeo que recull aquest univers perquè el vegin com una experiència audiovisual, i finalment ja un berenar o un esmorzar, depenent de l'horari, no? Això és una presentació, seria un tipus de format. Després també hi ha el concert que seria pues, bueno, un concert a l'ús, més pot ser que no hi hagi un espai escènic, és a dir, més músics, una mica d'atrezzo, una mica d'escenografia i repertori, no? I aleshores després hi ha el tercer esglaó, que és l'espectacle, i l'espectacle estem treballant-lo, és a dir, es treballa, l'hem fet amb la Marina Valls com a dramaturga, després una intèrpret, nosaltres, bàsicament de la banda, quedaríem tres, val? Perquè és un espai més escènic on interactuaran més la part, diguem, visual, és a dir, interactuen d'una forma més natural, no? És a dir, però la narrativa no és més visual, hi ha música... No és només un concert, és un espectacle.
1: Per tant, l'univers Tatatí s'expandeix cap a moltes bandes i hi ha un detall que el trobo molt bonic, el fet de que el teu fill, el fet de ser pare, doncs t'hagi portat a explorar tot aquest univers del que seria la música des de la mirada de l'infant, no? Però el fet també, com a músic, de compartir la música amb el teu fill, no? De fer aquest traspàs en el teu fill també deu haver sigut una experiència molt bonica.
0: Sí, bàsicament és un, com deia abans, una eina i al mateix temps un punt de connexió. Anem a jugar a fer música, no? Anem a patir. I llavors el que he intentat és jugar així amb el meu fill, i ell ha captat, podria no haver-ho fet, però jo crec que al final capacitat tenim totes i tots, o sigui, no és una qüestió... És a dir, la música... De fet, jo soc geògraf de formació, que no tinc una formació com a músic estrictament, i es pot, des de la música popular, evidentment, es pot arribar a gaudir-ne, a compartir-la, un espai molt bonic de ser-hi, no? Amb els nens i les nenes, i si pot ser en família, en no sé, quan anem a una celebració o estem, pot ser, en un espai, diguem, amb amics, dinant o el que sigui, crec que és una cosa molt bonica.
1: Doncs espero que molta gent gaudeixi d'aquest univers Tatatí i que molts adults aprenguem a baixar la mirada i recuperar tota aquesta manera de viure el dia a dia. Moltíssimes gràcies, Alfons.
0: Gràcies a vosaltres. Salut.
2: Les paraules poden fer mal. Parla'm amb cura i amb cor. La teua burla és el meu dolor.
3: Respecte.
4: Darrere la pantalla també som persones.
3: Respecte.
4: Soc diferent, però no inferior, i tu també diferent.
3: Respecte.
2: Insistir en fer-me mal no és cap joc, és ferir-me cada dia.
3: Respecte.
4: Xics i xiques mereixen el mateix respecte.

0: Tots som família, a Catalunya Música.
1: Tatatí i el Quim Medi Infantesa ens proposa recórrer un dia sencer com si fos la metàfora de tota una vida. I aquesta idea ens porta a una cançó que recorda fins a quin punt 24 hores poden canviar-ho tot. What a Difference a Day Makes. L'escoltem en la versió vocal de Butch's Eight, plena de delicadesa i llum. Wow.

0: El 6 del 7 de sons.
1: La música està plena de curiositats i a la nostra secció del 6 del 7 de sons us les volem descobrir. Avui que parlem de cançons pensades per acompanyar la vida i el dia a dia dels infants i les famílies, tenim una curiositat relacionada amb la veu. I és que pel que sembla, quan parlem i cantem a un nadó, tots els humans, absolutament tots, canviem la veu. En aquest sentit, no hi tenen res a veure el gènere, la llengua, la cultura, l'herència rebuda o els referents. Davant d'un nadó, tots parlem i cantem més agut, més a poc, amb més repeticions, allargant les frases i exagerant l'expressivitat, independentment del missatge que vulguem transmetre. Segons les investigacions, es tracta d'un fet natural i espontani, segurament amb un component evolutiu de supervivència, que fa que els nadons estiguin més atents. Ho comprovarem amb una peça que no va ser pensada per a infants, però que a l'àlbum Poti Poti Petitets, la veu de Carme Canela transforma en una cançó de bressol, Boig per tu.

0: Morte para tu.
1: Al set de sons, la música fa riure.
2: Avui hem entrat a l'univers del Tatatí, un espai on petits i grans poden compartir la música, jugar-hi, descobrir-la i passar-s'ho bé plegats. I és que quan una proposta està ben pensada, no cal fer una música per als nens i una altra per als adults. De vegades, una mateixa broma pot funcionar per a tothom, encara que cadascú la descobreixi a la seva manera. Això que la música pot fer riure, Camille Saint-Saëns ho sabia molt bé. Per això, l'any 1886, va imaginar un zoològic molt particular, el Carnaval dels Animals. Hi trobem lleons, gallines, cangurs, peixos, un cigne, però també moltes bromes amagades entre les notes. Per exemple, als fòssils, Saint-Saëns fa sonar el xilòfon com si fossin els ossos d'un esquelet. A més, el músic va recuperar melodies conegudes com si fossin tan antigues que ja s'haguessin convertit en fòssils musicals, entre les quals, fins i tot, hi ha una obra seva, La dansa macabra. Una mica d'autoparòdia sempre va bé. Però espereu, perquè en aquest zoològic Saint-Saëns també hi va posar, al costat de cangurs i elefants, una espècie força peculiar, els pianistes. I què fan aquests exemplars tan particulars? Doncs practiquen escales en un exercici que no s'acaba mai.

I arribem a l'elefant. Per representar-lo sense ens va escollir el contrabaix, l'instrument més gros i greu de la família de la corda. I on radica la broma? Doncs en el fet que aquest elefant no camina feixuc, sinó que balla gràcilment. Balla un vals, concretament.

El Carnaval dels Animals està ple d'aquestes picades d'ullet. Els més petits poden imaginar-se els animals seguir els seus moviments i riure amb els sons. Els grans podem descobrir cites, caricatures i bromes musicals amagades. I encara ens queda una última broma. Saint-Saëns va agafar una de les músiques més frenètiques i esbojarrades del seu temps, el famós galop infernal d'Offenbach, i va pensar, i si féssim ballar el can-can a unes tortugues?

0: I a tu, quina música t'ajuda? Si la vols compartir, ho pots fer al correu setdesons@3cat.cat.
1: Avui hem parlat de música, és clar, però també de baixar la mirada cap als més menuts i deixar que el seu ritme, la innocència, la puresa i manera de ser i de sentir ens ajudin a recuperar parts de nosaltres mateixos que potser hem perdut. Per això acabarem el programa amb una composició que té molt d'aquesta filosofia. El pianista i compositor britànic Alexis French explica que va escriure Bluebird buscant expressar innocència i puresa, però també amor i esperança. Una composició que és, doncs, una petita pausa de calma, bellesa i consol enmig del brugit del món. Potser aquest també és un dels regals que podem fer als infants, moments per escoltar, imaginar i compartir. Us hem acompanyat Rosa Silloué als controls i vies de so i qui us parla, Esther Plana. No deixeu mai de tenir set de sons.

0: A Sonoritats estem atents a les novetats discogràfiques dels nostres intèrprets i compositors i us n'oferim una panoràmica plural i variada. Solistes, grups de cambra, cors, orquestres... Sonoritats, cada diumenge a les 10 del vespre, a Catalunya Música. Amb Albert Torrents. Entre la clàssica i l'electrònica. Un univers de músiques que no hi entenen d'etiquetes. Descobreix-les a Focus. Els diumenges a les 11 de la nit. Un espai de Maria Montes, a Catalunya Música.
1: Com són? Què pensen? Quina peça els ha suposat més esforç? Què s'amaga darrere de la seva música? Han volgut llançar la tovallola alguna vegada? I, sobretot, quines són les seves músiques preferides i per què? A Catalunya Música, de dilluns a divendres a les 2, molt personal. Un programa per descobrir els nostres músics. Amb Rosa Maria, Bertrol i Jubal.

0: Catalunya Música. Els homes clàssics són Pedro Pardo i Albert Galceran.
1: Hola a tothom, benvinguts una setmana més al programa Homes Clàssics, aquí per descomptat a Catalunya Música. Aquesta setmana la volem dedicar a un compositor que, malgrat jo crec no ha passat a la història com un dels més coneguts.
2: No,
1: jo crec que no. Top 5, diguéssim, no seria.
2: No, ni top 10.
1: Ni top 10, també és veritat.
2: Ni top 20.
1: Un absolut desconegut. Ara bé, malgrat això,
2: sí.
1: I això li dona molt de mèrit, i això el perdona i pot passar a ser un dels nostres apòstols.
2: Oh, i tant.
1: Va ser admirat per Ludwig van Beethoven.
2: Home, sí, doncs ja té mèrit,
1: oi? Clar.
2: Però fixa't, no només ell, compositors com Schumann o Brahms van elogiar les seves composicions, i la veritat és que, com diu l'Albert, avui en dia, més enllà d'una òpera o alguna obra sacra, home, no és un dels compositors més coneguts.
1: Oh, jo estic convençut que si sortim al carrer, o fins i tot, mira, t'ho diré encara més així, si anéssim en un concert de clàssica en un teatre o auditori al nostre país,
2: ostres,
1: i a la porta preguntéssim, sí, qui era Luigi Cherubini, es situaran a Itàlia, segur, pel Luigi Cherubini. Home, és com, sí, molt fàcil, no? Que és italià.
2: Com a mínim, fa pizzes.
1: Exacte.
2: Com a mínim.
1: I potser també, clar, en aquest context, no, la porta d'un teatre auditori de clàssica, segur que saben que és un compositor, potser el situen al classicisme, i crec que poc més que això,
2: Sí. Mira, sí i no.
1: A veure.
2: Com no pot ser d'una altra manera amb nosaltres, Sí i no. I és que el que molta gent no sap és que Cherubini va néixer a Itàlia i, a més, va néixer en plena Primera Guerra Mundial. Sí, sí, sí, sí.
1: Com
2: ho sentiu? Sí, sí. En plena Primera Guerra Mundial.
1: Ara estàs despistant el país d'una manera... I encara que no us ho creieu, i que en realitat penseu que us volem despistar, doncs no és així. Comencem i us ho expliquem tot.
2: Som-hi, va.
0: La clàssica, de dilluns a divendres, amb els homes clàssics.
3: Dilluns.

0: Avui, de fet, hem començat el programa, cosa estranya amb nosaltres, amb poc misteri, perquè ja hem dit al principi qui és el protagonista d'aquesta setmana.
1: És curiós, només he estat mitja hora dient el protagonista d'aquesta setmana.
0: I anar ficant obres d'altres compositors. L'obra que escoltem ara no és del nostre protagonista, que és Luigi Cherubini. Però de seguida crec que us hem situat molt ràpid amb el compositor. Us hem dit també que anàvem marcat en el classicisme. De fet, aquesta música que escoltem ara és de Haydn, que no es pot ser més clàssic, això, que Haydn.
1: Total.
0: Però, clar, jo crec que us hem despistat molt dient-vos que va néixer en plena Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, en termes generals, i normalment s'entén que això és principis del segle XX. De l'11...
1: És que, a veure...
0: El 14 al 18, perdó.
1: Sí, però a veure. De vegades fem algunes afirmacions una mica difícils de justificar, però fem una cosa. Anem a pams i posem una miqueta de context.
0: Sí, perquè, com dèiem, la música que estem escoltant ara mateix de fons, potser sí que l'escoltaven durant la Primera Guerra Mundial, però no està feta, segur, durant la Primera Guerra Mundial.
1: Segur que no.
0: Almenys la Primera Guerra Mundial que hem estudiat tots de principis del segle XX,
1: Aquella Primera Guerra Mundial,
0: no? De principis del segle XX, exacte.
1: Exacte, tu ho has dit, eh? La Primera Guerra Mundial de principis del segle XX, la que tots hem estudiat, no té res a veure, o sí, amb aquesta Primera Guerra Mundial de la que parlem i enmig de la qual va néixer Luigi Cherubini. Fixeu-vos que va néixer a Florència l'any 1760.
0: A no ser que fos la persona més longeva de la història de la humanitat, no? Crec que no pot tenir res a veure amb res que passés més enllà de les guerres, amb res que passés a principis del segle XX.
1: Del segle XX, no, exacte, res a veure. Però sí que té a veure amb un dels conflictes bèl·lics globals a nivell mundial que van afectar moltes nacions i que va durar, fixa't, 7 anys, entre 1756 i el 1763, un conflicte anomenat la Guerra dels Set Anys, i que, fixa't, per les seves implicacions globals a nivell mundial, fins i tot, i aquest sí que és del segle XX, Winston Churchill l'havia anomenat la veritable Primera Guerra Mundial.
0: Val, doncs anem aclarint aquests conceptes, eh? En tot cas, no és la Primera Guerra Mundial oficial.
1: L'oficial,
0: la que situem tots automàticament.
1: No.
0: L'Enric Calpena, a Enguàrdia, parla de la Primera Guerra Mundial,
1: és la del segle XX.
0: El segle XX, no?
1: Exacte, sí. No, però fixa't, és un conflicte que va afectar doncs moltes nacions, i que com que Itàlia en aquell moment no existia com a tal, per això abans dèiem que no va néixer a Itàlia, entre cometes.
0: Anem aquí a marejar la perdiu.
1: Exacte, i estava en bona part, doncs, sota la influència del regnat dels espanyols, atenció, en aquella època. Bé, a veure, de la branca dinàstica que havia perdut la Guerra de Successió del 1714, aquella que commemorem cada 11 de setembre, i Espanya, doncs, també estava dins de la Guerra dels Set Anys, doncs clar, la vida dels ciutadans del moment i, per tant, també dels compositors, es va veure afectada per tot plegat.
0: Sense cap mena de dubte. De fet, moltes vegades pensem en la Revolució Francesa i com això va influir en l'obra de Beethoven, o les desgràcies dels conflictes del segle XX que van desembocar en les noves tendències musicals. Però ja al segle XVIII, amb un Joseph Haydn component ja les seves sinfonies, com aquesta que sona ara mateix de fons, que la va escriure just l'any del naixement de Cherubini, o un Mozart que naixeria tot just el primer any de la guerra, dels 7 anys, el 1756. Doncs això, encara que pensem que tot era música i gires de nens prodigis, a Europa i al món estava en un gran conflicte global, clar. No? Anem resseguint la música i tot aquest context més general a vegades el deixem de banda, però és important també conèixer-lo.
1: I fixa't tu, malgrat tot, genis com Mozart, com tu dius, o sigui, es dedicaven a fer gires europees.
0: Sí, però és que fixa't, a dia d'avui que hi ha conflictes bèl·lics, el món segueix girant.
1: Sí, però dona la sensació de que avui és com més fàcil anar d'un lloc a un altre. En aquella època havies de travessar, segurament, fronts de guerra, no?
0: Ja, però les dificultats d'aquells que viuen en el context bèl·lic...
1: No, està clar.
0: Està clar, no? Està clar. I, en tot cas, en aquell moment, també genis com Cherubini farien també una vida, podríem dir, europea, no? Naixent al que entenem com a Itàlia, però triomfant a França, i s'han admirat també pels alemanys.
1: Escolta'm...
0: Tot això recorregut, eh?
1: Sí, en tot cas, Albert, ara que parlàvem d'aquest conflicte a nivell global... I ja sé que això no és el nostre estimat programa En Guàrdia, de l'Enric Calpena. Podríem explicar una mica i posar en context aquesta famosa Guerra dels Set Anys, no? Ni que sigui per entendre el context també musical.
0: Clar, i d'aquesta manera també podem entendre una mica millor la vida de Luigi Cherubini, que al final és el protagonista d'aquesta setmana que just estem iniciant.
1: Exacte, doncs vinga, va, comencem.

0: La Guerra dels Set Anys, que com hem dit abans va transcorrer entre el 1756, anno di Mozart, i 1763, és considerada un dels primers conflictes realment globals de la història moderna, ja que no es va limitar només a un sol continent, sinó que es va estendre per Europa, per Amèrica del Nord, pel Carib, per l'Àfrica Occidental, per l'Índia i fins i tot algunes zones d'Àsia com les Filipines.
1: Per això mateix aquest caràcter mundial la converteix en un precedent clar de les grans guerres globals dels segles posteriors, sobretot de la primera meitat del segle XX. Va enfrontar principalment dues grans aliances, no? D'una banda la formada per Gran Bretanya i Prússia, és l'època que era, i de l'altra la integrada per França i Àustria, amb la participació també de Rússia, Espanya i Suècia. Aquest entramat d'aliances va reflectir la complexitat de la política europea del segle XVIII, en què les potències no només competien pel domini territorial del continent, sinó també pel control dels imperis colonials i de les rutes comercials.
0: Això és molt important,
1: Avui dia ens matem pel petroli, doncs en aquella època es mataven per altres coses.
0: I tant que està avui en dia el concepte de colònies, no?, que està sonant tant últimament, mira... En aquella època també hi eren. Per entendre l'origen del conflicte cal tenir en compte diverses tensions acumulades. A l'Europa central, per exemple, una de les disputes més importants era la que enfrontava Prússia i Àustria pel control de, atenció, Silèsia, una regió rica i estratègica que Prússia havia arrabassat a Àustria durant la Guerra de Successió Austríaca. L'emperadriu Maria Teresa no havia acceptat mai aquesta pèrdua i estava decidida a recuperar el territori. Paral·lelament, Gran Bretanya i França mantenien una intensa rivalitat colonial, especialment on? Doncs a Amèrica del Nord i també a la Índia, on amb dues potències buscaven expandir el seu comerç i la seva influència. Clar, aquests conflictes locals en realitat formaven part d'una competència global per l'hegemonia econòmica i política. Dimarts.

0: Si no recordo malament, fa un parell de temporades vam dedicar una setmana íntegra a l'òpera a França. Per tant, una mica us ho hem explicat.
1: És que aquest és un programa operístic, és normal.
0: Cada cop menys, però no m'animis. No m'animis.
1: Perdona, recordo que la temporada passada vam dedicar 2 setmanes consecutives a l'òpera.
0: No, mentida.
1: Perdona,
0: a què vam dedicar-ho?
1: A l'òpera de Wagner, no?
0: A Wagner. El concepte d'òpera queda petit.
1: Ja,
0: a l'obra d'art total.
1: Sí.
0: En fi.
1: Però escolta'm una cosa, estàs marxant d'estudi.
0: Anem a França, anem a França.
1: Necessito que ens expliquis què és això de la tragedia musique.
0: O tragèdia lírica, no? És un gènere operístic francès, per descomptat, que va néixer al segle XVII i que es va desenvolupar sobretot durant el barroc. Va ser creat, ja us ho podeu imaginar, per Jean-Baptiste Lully, en col·laboració amb el llibretista Philippe Quinault, i es va mantenir com una de les formes principals de l'òpera francesa fins a mitjans del segle XVIII.
1: Escolta'm, sí que hem tirat enrere, eh?
0: Sí.
1: En tot cas, això que sona de fons, que ja es nota que no és música del romanticisme,
0: no.
1: És l'obertura de l'òpera Roland de Lully, no?
0: Exacte. Aquest gènere es caracteritzava per combinar música, poesia... I què més pot faltar, si estem parlant de França? De dansa, evidentment, dansa. A més d'unes escenografies molt espectaculars en general, eh? Un espectacle global pensat especialment per la cort, en particular la cort de Lluís XIV. I de fet, les primeres obres sovint incluïen un pròleg alegòric que servia per elogiar el rei, i a partir d'aquí començava tot, i també exaltar els seus èxits polítics o militars.
1: Sí, però escolta'm, els arguments no es basaven en els reis actuals del moment, no?
0: No. El contingut, les històries que solien inspirar-se en la mitologia clàssica, però servien com a mirall, d'alguna manera, del present. O grans relats èpics, com els de Tasso o Ariosto, tot i que el nom suggereix tragèdia, no sempre acaben de manera tràgica. De fet, tragèdia és per entendre, no?, el context, el tipus d'espectacle, que és el teatre. El més important és el to noble, solemne i heroic que impregna, doncs, totes aquestes obres.
1: Sí, a més, formalment, la tragèdia musical segueix una estructura bastant fixa, no? O sigui, consta habitualment de 5 actes, presidit d'un pròleg. Cada acte combina diferents elements, àries inicials on els personatges expressen sentiments, recitatius que fan avançar l'acció, petites intervencions musicals i, al final, doncs, un divertiment amb cor i dansa. Aquest últim element reflecteix la importància del ballet dins la tradició francesa i converteix l'òpera en un espectacle visual i musical molt complet. Tu abans quan parlàvem del principi de la vida de Cherubini, que em deies és que no tenien xarxes socials, no tenien tele, però clar, aquí els nobles tenien aquest espectacle que els ocupava tota la tarda.
0: No? Sí, perquè més eren llarguíssimes, s'entretenien molt, clar.
1: Sí. De fet, ara estic pensant, i ara que ho anomenàvem, Albert, que això gairebé que precedeix l'art total wagneriana, no? Ni que sigui... Per aquesta durada dels espectacles i perquè engloba...
0: Conceptualment, una mica,
1: sí. Que passia no ho feia només una persona.
0: No, clar. No, i bueno, conceptualment sí, però llavors també ve Gluck darrere, vull dir que al final tot plegat va una mica encadenat, tot i que, clar, si fem una anàlisi estrictament musical, que és el que fem en aquest programa, Lully i Wagner és que semblen de mons diferents.
1: Sí, no? D'universos diferents, sí. És clar.
0: Però tot i que, evidentment, hi trobem la continuïtat en el temps, una cosa, evidentment, acaba... vinculant-se amb l'altre al llarg dels anys.
1: Sí. En tot cas, un altre tret distintiu és l'estil musical, no? Especialment el que la diferencia del que es feia a Itàlia en aquella època,
0: clar,
1: no?
0: Perquè a diferència de l'òpera italiana, que dona molt protagonisme a les grans àries virtuoses, no? I estem situats en el barroc, tot i que això es deriva també en el bel canto posterior, en el classicisme, després el romanticisme, etc, que encara el virtuosisme és molt important, la tragèdia en música posa èmfasi en el text i la declamació. Per tant, el recitatiu té un paper central i s'adapta al ritme de la llengua francesa, mentre que el cor i les escenes col·lectives tenen una presència també destacada. Després de Lully, diversos compositors van continuar creant i treballant en aquest gènere, com André Campra, Marie Marais o Charpentier, per exemple. Més endavant, Jean-Philippe Rameau, evidentment, en va portar l'estil a un nivell de gran sofisticació musical, amb obres considerades, podríem dir, el punt culminant d'aquest gènere.
1: Sí, amb el pas del temps, però... Doncs la tragèdia music va anar perdent popularitat, eh? I al segle XVIII el gust del públic es va decantar cap a formes més lleugeres i naturals, com l'òpera còmic, i també a les reformes operístiques inspirades en altres models europeus, eh? Tot i això, aquest gènere, doncs, va deixar una empremta molt important en la història de l'òpera, especialment per la seva capacitat d'integrar diverses arts amb una sola experiència escènica. I llavors, clar, un es pregunta... llavors... per què Cherubini comença a fer provatures amb la tragèdia music si ja estava passada de moda?
0: És una gran pregunta. Jo penso que ho va fer perquè era una forma d'òpera profundament lligada a la cultura i la política de la França de l'època, que destacava per la seva grandiositat, l'equilibri entre la música i el text i la fusió de diverses disciplines artístiques en un sol espectacle. I, és clar, si ets un jove compositor italià,
1: clar,
0: que vols triomfar a França,
1: clar,
0: què has de fer?
1: Doncs fer croissants.
0: Exacte, t'has d'adaptar a l'espectacle que lliga amb la tradició operística francesa, clar, malgrat que ja bufaven aires de canvis. No?
1: Clar, a més, s'hi devia trobar molt bé a França, perquè, excepte un breu viatge de tornada a Londres i a Turí, per una òpera seriosa encarregada pel rei Víctor Amadeu III, Cherubini va passar la resta de la seva vida a França, on va ser iniciat a la lògia maçònica del Gran Orient de França, Saint-Jean de Palestina, l'any 1784.

0: De fet, en els primers anys de la seva carrera a França, ara comentàvem, no?, per què fa aquest gènere operístic, la tragèdia lírica francesa, si és italià. Uh-huh. Doncs fixeu-vos, perquè Cherubini es van voler integrar tant a la vida cultural, sobretot parisenca, que déu-n'hi-do com sona París, fins al punt d'adoptar, doncs, una versió francesa del seu nom.
1: Del seu propi nom.
0: Clar, clar, el va traduir i va passar a dir-se Marie-Louis Charles Zenobie Salvador Cherubini.
1: Ostres, doncs pues podria dir Cherubin.
0: Bueno, com l'Olier, que també era italià, sí, i va adaptar-lo al francès.
1: Era bé, sí, sí.
0: No, clar, aquest canvi al final reflecteix no només una qüestió d'adaptació lingüística, que els fos més fàcil als francesos dir el seu nom, sinó que també la seva voluntat de formar part activa del món musical francès d'aquell context del segle XVIII.
1: Tu no tindries problema, perquè Albert és Albert.
0: Sí.
1: Tu, fixa't,
0: però no parlo francès, això sí que seria un problema.
1: Sí, del segon.
0: Montoro, ja. Que és el meu segon cognom.
1: Montoir. Sí, sí. De fet, les seves primeres obres a París van tenir una bona acollida, l'òpera de Mufon, l'obertura de la qual està sonant ara de fons, i que es va estrenar l'any 1788 a l'Acadèmia Royal de Musique, va contribuir a consolidar, doncs, la seva reputació. Poc després, amb el suport del violinista i empresari Giovanni Battista Viotti, va ser nomenat director del Teatre de Monsieur, una institució important situada a les Tulleries. Aquest càrrec va ser clau per a Cherubini, ja que li permetia llegir molts llibres i escollir aquells que millor s'ajustaven al seu estil i a la seva sensibilitat artística.
0: En aquest període, la seva música va començar a mostrar una personalitat pròpia, més marcada, amb un estil més atrevit i original. De fet, el seu primer èxit va ser L'Odoisca, del 1791, una òpera molt valorada pel seu caràcter heroic i realista. Aquesta la van seguir altres obres destacades com Elisa, del 1794, ambientada als Alps suïssos, i sobretot, clar, la seva obra més coneguda, La Medea, no? La Medea, del 1797, que amb el temps s'ha convertit, doncs jo crec que això, en l'obra més referenciada de Cherubini.
1: De fet, Albert, podríem dedicar-li gairebé un programa sencer a La Medea de Cherubini, no?
0: Sí, perquè és prou interessant, i de fet n'hem parlat, quan vam parlar de la Calas, també per la importància que va tenir en un moment molt culminant de la carrera de la Calas, que La Medea li va servir precisament per reivindicar-se com a cantant. Però avui millor que avancem una mica en la seva biografia, que encara estem amb un Cherubini ben jove.
1: Jove, però que ja acumulava prou èxits, per ser reconegut arreu. Per exemple, més endavant, amb Le De Journée, de l'any 1800, va simplificar el seu llenguatge musical, aconseguint també un gran èxit de públic. De fet, es començava a adaptar a les modes, Moltes d'aquestes obres es van estrenar en teatres com el Teatre Feydeau o l'Òpera Comique, espais centrals de la vida musical parisenca.

0: Home, no. Home, però deixa acabar l'àrea, pobre.
1: Sí, home, sí.
0: Pobre cantant.
1: I l'he ajudat una mica, que li faltava l'aire.
0: Sí, exacte.
1: Faltava una mica d'impuls.
0: Ets molt falton. Dimecres.

0: I avui anem de cara a barraca perquè tenim moltes coses a explicar-vos.
1: Sí, perquè en els dos capítols anteriors d'aquesta setmana us hem posat una mica en context la vida de Cherubini des del seu naixement i fins que el van nomenar director de la música de Napoleó a Viena cap a l'any 1806.
0: I això ho va aconseguir perquè, a banda de saber jugar les seves cartes i passar, podríem dir, desapercebut com a amic de l'aristocràcia després de la Revolució Francesa, doncs això, a banda de tot això, havia sigut un gran compositor d'òperes amb molt d'èxit.
1: Exacte, i avui volem parlar de la que avui dia es considera, podríem dir, la seva òpera més coneguda, no? L'òpera Medea, de la que n'estem escoltant ja la seva obertura.
0: De fet, Albert, jo crec que és normal que Medea sigui el que anomenem allò One Hit Wonder, És a dir, un superèxit que eclipsa la resta d'obres del compositor, perquè, home, molts experts diuen que l'òpera Medea de Cherubini és una de les obres més impactants i emocionalment extremes del repertori operístic europeu. I tu, que ets un dels grans experts en òpera mundial...
1: Sí, que n'hi ha pocs, que jo sigui un d'ells.
0: Mundial. Sí. No, però ara, en sèrio, tu què n'opines?
1: Home, potser jo no seria tan extrem, o en tot cas, la posaria més en context, no?, aquesta afirmació tan maximalista.
0: Categòrica, no?
1: Sí, no? Tan categòrica. I és que no podem comparar la Medea de Cherubini amb una òpera com, per exemple, la Bohème de Puccini, si parlem d'intensitat emocional, no?
0: Clar.
1: On la Bohème l'impacte és gegant.
0: Són èpoques diferents, no?
1: Clar, això mateix. Si tenim en compte l'època en la que es va compondre, potser sí que dins del catàleg d'òperes de finals del 18, l'argument és molt intens, el de la Medea de Cherubini, no?
0: Clar, és que hem de tenir en compte que la Medea s'estrena a París l'any 1797, amb un context marcat pels profuns canvis socials i polítics derivats precisament de la Revolució Francesa. I clar, el compositor no és aliè als esdeveniments i crea una obra que destaca per la seva intensitat dramàtica i per la seva capacitat d'explorar els límits de la passió humana. Tot i estar situada cronològicament dins del classicisme, Medea anticipa amb claredat moltes de les característiques que definiran el romanticisme, especialment pel que fa a la profunditat psicològica dels personatges i també a la força expressiva de la música.

0: Per descomptat, si parlem de la base literària, doncs aquesta és el mite de Medea, no? El que serveix com a base d'aquesta òpera. De fet, una de les històries, podríem dir, més colpidores de la tradició clàssica. Conegut sobretot a través de la tragèdia d'Eurípides, explica la història d'una dona estrangera, princesa de Còlquida, que s'enamora de Jason i l'ajuda a aconseguir el velló d'or. Per amor, Medea trenca amb el seu passat, traeix la seva família, abandona la seva terra i es compromet amb un home que representa per ella, doncs, de totes una nova vida. Però aquest sacrifici no és correspost. Per tant, un cop instal·lats a Corint, Jason decideix casar-se amb Dircé, la filla del rei Creon, per assegurar-se una posició estable a la cort. Aquest fet desencadena una tragèdia en què l'amor es transforma en odi i la passió en violència desfermada.
1: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Sí, sí,
0: les grans passions.
1: I tant. És òpera.
0: És òpera.
1: És òpera. En l'òpera de Cherubini, la història no es desenvolupa des del principi del mite, sinó que s'inicia ja quan el conflicte està obert. Medea arriba a Corint, el moment en què Jason està a punt de casar-se amb Dircé. Aquesta decisió dramatúrgica és clau perquè situa l'espectador directament amb el nucli del conflicte i elimina qualsevol element accessori. Des del primer moment l'atenció ja és màxima i, clar, tot el desenvolupament de l'obra gira al voltant de les conseqüències d'aquesta situació.
0: Un dels aspectes destacats de la Medea és la construcció del seu personatge central. Medea no és presentada com una figura només malvada, sinó com una dona profundament ferida, per tant, no és un personatge blanc o negre, està ple d'ombres, té molts matisos. Ha sacrificat tot el que tenia per amor i ara es troba abandonada i també humiliada. Aquesta experiència de pèrdua és el motor de la seva acció. Per tant, al llarg de l'òpera veiem com evoluciona des d'una actitud encara esperançada fins a una determinació absoluta amb la venjança.

0: En les primeres escenes, Medea intenta recuperar Jason, li recorda el que han viscut junts, els perills que han superat i els sacrificis que ha fet per ell. Clar, aquestes intervencions tenen una gran càrrega emocional perquè mostren una dona que encara creu en la possibilitat de reconciliació, no? Però, clar, ell es manté ferm en la seva decisió, el seu rebuig és clar i definitiu, i això marca un punt d'inflexió en el desenvolupament del personatge de Medea.
1: És en aquesta escena que es produeix, crec que us ho vam explicar quan parlàvem de la Calles, no? Al final de la carrera de la Calles, quan el públic la qüestionava, a Milà, cantant la Medea, precisament la van xiular, hi ha una escena que Medea que diu, ho he fet tot per tu. Cruel.
0: I parlant del públic.
1: Clar, això, el llibret ho diu parlant de Jason.
0: Clar,
1: però ja va fer adreçant-se al públic, i el públic ho va emmudir, va entendre el missatge, i va acabar l'òpera amb sorollosos aplaudiments cap a la Calles, que tenia moltes coses, però una de les més importants que era molt intel·ligent la Calles i sabia com manipular el públic de forma magistral en qüestions com aquesta. Doncs bé, a mesura que va avançant l'obra, l'esperança deixa pas a la desesperació i aquesta s'acaba transformant en ràbia i en vendetta. No obstant això, aquest procés no és immediat ni lineal, perquè Medea dubta, vacila, es debat entre diferents opcions. És el que us deia abans, no? Que és un personatge molt complex, molt ric. Hi ha moments en què sembla que podria acceptar la seva situació, o almenys evitar la venjança, però aquests moments són cada vegada més breus i acaben sent superats per la intensitat del dolor que pateix, que s'acabarà transformant precisament en aquesta violència.
0: A més, la seva condició d'estrangera és un element fonamental, A Corint, Medea no forma part de la comunitat. Clar, ella és vista com una figura aliena, sospitosa, fins i tot perillosa, no sé, una mica el que potser podia sentir Cherubini a París, no? Un
1: cop
0: quan va anar. Aquest rebuig social reforça el seu aïllament i contribueix a la seva radicalització. Clar, ella no té aliats, no té cap suport, i això la porta a actuar fora de qualsevol norma. En aquest sentit, Medea és també doncs, un símbol de l'exclusió i justament de les conseqüències que pot tenir aquesta exclusió. No?
1: Però no només és Medea important en aquesta òpera, perquè el personatge de Jason també està construït amb una certa ambigüitat. No és un personatge dolent en el sentit tradicional, però tampoc és un heroi que ens pugui generar cap mena d'admiració. La seva decisió de casar-se amb Dircé respon a una lògica pragmàtica, no? Buscar estabilitat, poder i reconeixement social. Aquesta tria, però, clar, implica la traïció a Medea, i l'òpera no el presenta com un monstre, sinó com un home que pren una decisió que té conseqüències devastadores, però una decisió segurament, des de la nostra perspectiva, incorrecta, però comprensible fins a cert punt, no? De voler mantenir aquest comprensible, diguéssim, no? Però pots entendre l'home que pren aquesta decisió segurament per por a perdre l'estabilitat de la seva posició.
0: I després hi ha el tercer punt d'aquest triangle, no? Que és Dircé, no? Que per la seva banda és sovint representada com una víctima. Clar, és conscient del perill que representa Medea i viu amb por la situació. El seu personatge serveix per accentuar el contrast entre la normalitat social i l'erupció d'una força destructiva que no es pot controlar.

0: Home, doncs sí, eh? Sembla que ens hem allunyat del món operístic per anar directament cap a la música religiosa. Almenys començar dient Gloria in Excelsis.
1: Música religiosa o política, eh? Perquè ja sabem que política i religió... gairebé sempre van agafades de la mà.
0: Home, sí, i si tenim en compte que aquest és un fragment de la missa de la coronació del rei Charles Desert de França, concretament el seu Glòria, ja veiem que religió, poder i música doncs van lligats. Però Albert, havíem deixat a Cherubini a Viena, encarregant-se de la música de Napoleó, i ara entenc que hem avançat en el temps, no? Ja que la coronació d'aquest rei, que va ser de França, però també de Navarra i copríncep d'Andorra, va ser l'any 1824, no?
1: Sí, però volia que els nostres oients veiessin aquesta bona relació que Cherubini sempre va tenir amb els que manaven, fossin aristòcrates o no.
0: Fossin qui fossin, no?
1: Ell... A veure, jo diré una cosa.
0: O sigui, ell va ser...
1: Té molt de mèrit, eh?
0: Visca Maria Antonieta, visca la revolució, visca Napoleó, visca el rei, no?
1: Exacte.
0: Vinga.
1: I visca el que tingui calés, cap allà que vaig. Que insisteixo, té molt de mèrit, perquè hi ha un punt que dius, noi... La jaqueta la tens gastada ja, eh? Tant girar-la, la tens gastada. En tot cas, i és que podria haver passat que el responsable de la música de Napoleó, clar, caigués en absoluta desgràcia quan hi va haver el nou canvi de règim i es va restaurar la monarquia borbònica. Però Cherubini va poder sobreviure.
0: Sí, és que ja diem, que Cherubini va ser molt hàbil.

0: I seguim aquí amb la missa de la coronació, en aquest cas de Lluís XVIII, el Kyrie. Després de l'èxit de l'òpera Les Deux Journées, la situació de Cherubini, com us hem explicat al llarg de la setmana a París, va començar a canviar perquè el gust del públic d'aquella ciutat francesa, de la capital, es va anar decantant cada cop més cap a compositors més joves, que presentaven un estil, podríem dir, més lleuger, més accessible, més fàcil, com Boieldieu. I això va fer que la música de Cherubini, que era més complexa i amb una forta càrrega dramàtica, com vam poder apreciar al programa anterior amb la seva Medea, doncs d'alguna manera comencés a perdre popularitat.
1: Sí, en aquest context, doncs la seva obra Anacreon, concebuda com un ballet òpera, doncs va acabar sent un fracàs, no? No va connectar amb el públic ni amb la crítica, i això doncs va marcar l'inici d'una etapa complicada en la seva producció escènica. De fet, la majoria de les seves obres que va escriure posteriorment per teatre doncs no van aconseguir l'èxit esperat ni una presència destacada als escenaris.
0: Hi va haver, però, alguna excepció, eh? Com l'òpera Fenisca, estrenada el 1806, va ser ben rebuda, va generar entusiasme entre figures molt importants del moment, com Haydn o el mateix Beethoven, cosa que demostra que Cherubini continuava sent molt respectat dins del panorama musical, encara que, podríem dir, el gran públic no l'acompanya sempre.
1: Sí, més endavant, amb Les Avantgardes, de l'any 1813, Cherubini va intentar recuperar prestigi amb una obra d'estil heroic ambientada a la Granada dels últims anys del regne musulmà. Aquesta òpera aspirava doncs, a competir amb el model grandiloquent i espectacular que havia popularitzat Spontini amb la Vestale.

0: I tot i que va rebre bones crítiques i es va valorar la seva qualitat artística, no va tenir gaire recorregut als escenaris i en realitat es va representar poc.
1: De fet, en conjunt, aquest període reflecteix una certa desconnexió entre el reconeixement professional de Cherubini i l'èxit popular de les seves obres, en un moment en què el panorama musical de París estava canviant de forma molt ràpida.
0: I és que en aquest moment, i coincidint amb la caiguda de Napoleó i la restauració borbònica, que Cherubini, doncs, és en aquest moment que es decanta cada cop més, doncs, per escriure música religiosa.
1: Va canviant el vent, ell va situant-se sí, no, un lloc
0: i al
1: diferent.
0: Final, i al cap i a la fi, entre Napoleó i la restauració borbònica, qui està al mig? Doncs l'Església.
1: Cap allà. No? Un dels exemples és aquesta missa de la coronació de Lluís XVIII, que va compondre el 1819 i de la qual n'estem escoltant l'inici, el seu Kyrie.

0: Això de la restauració borbònica a França és un tema interessant perquè dona la sensació que després de la Revolució Francesa ja sempre van ser republicans i en realitat res més lluny de la realitat, no?
1: No es va iniciar un període realment molt complex. De fet, van ser uns anys que van enganxar de ple Cherubini. I ella es va saber aprofitar.
0: Totalment, totalment. Però, escolta, fem una miqueta de memòria per posar la música de Cherubini en context. I és que recordem que la restauració borbònica a França és aquest període històric que va tenir lloc entre 1814 i 1830, justament després de la caiguda de Napoleó Bonaparte, quan la dinastia dels Borbons doncs va tornar al tron francès. Aquest retorn va ser possible gràcies a la derrota de Napoleó per una coalició de potències europees que volien precisament restablir l'ordre monàrquic a Europa.
1: En un primer moment, el 1814, Lluís XVIII, germà del rei Lluís XVI, que va ser executat durant la Revolució Francesa, va ser proclamat rei. Tot i això, el seu govern es va veure interromput breument el 1815, just l'any següent, durant els coneguts com a 100 dies, no? Quan Napoleó va tornar del seu exili i va recuperar el poder per aquest breu període de temps. Després de la derrota definitiva de Napoleó a Waterloo, els Borbons van tornar al tron i s'hi van mantenir fins al 1830.
0: A diferència de l'antic règim absolutista anterior a la Revolució, la monarquia restaurada doncs no era completament absolutista, no era absoluta. Lluís XVIII va instaurar una monarquia constitucional, amb la carta de 1814, que reconeixia alguns drets i limitava el poder del rei. Tot i així, el règim es caracteritzava per una tendència conservadora.
1: Com ha de ser un rei, no?
0: Exacte, sí. I pel desig, sobretot, de recuperar elements de l'antic ordre monàrquic.
1: Jo sempre he pensat que els reis s'han de casar amb reis, no? Vull dir, aquells reis... No, modernitzem la monarquia. No, doncs no és monarquia.
0: Tu ets més conservador.
1: No. Jo sóc nítidament republicà, eh? Però, no, si voleu monarquia, endavant. Però assumiu-la...
0: Però treballeu de reis, no?
1: Clar, i,
0: de
1: reis, i no? Anar amb cotxe, no, heu d'anar a cavall. I amb armadura. I et cases amb...
0: No, amb la princesa,
1: no sé què. No, amb una princesa i... Sí, en fi. Com s'ha fet sempre. Com s'ha fet sempre.
0: Ai, mira, perdona, tenim una trucada de la reina Letícia.
1: Bé, doncs benvinguda, podem parlar. En fi, és igual. Aquest període, com us podeu imaginar, va estar marcat per tensions polítiques importants. D'una banda, hi havia els ultrareialistes, no?, que volien tornar plenament a l'antic règim i eliminar les conquestes de la Revolució.
0: Veus, com tu?
1: No m'has entès. No. Jo insisteixo, si volen... ser tradicionals, que ho siguin, fins a l'última conseqüència. Què vol dir viure en un palau modern amb aire condicionat? No, en un castell de pedra. D'altra banda, hi havia sectors liberals, no? I part de la societat que volien, clar, mantenir les reformes revolucionàries com la igualtat davant la llei o certes llibertats. Aquest conflicte va generar, per tant, lògicament, inestabilitat i episodis de violència, com el conegut Terror Blanc contra els partidaris de Napoleó.
0: Malgrat aquestes tensions, França va viure un període relativament estable, en comparació a les dècades anteriors, marcades per, precisament, revolucions i guerres. Hi va haver pau interior i exterior, una certa recuperació econòmica i els inicis de la industrialització. De totes maneres, tanmateix, els Borbons no van poder revertir completament els canvis profunds i socials, o sigui, socials i polítics, que havien introduït la Revolució i l'etapa napoleònica. Divendres.

0: Pel que fa a la instrumentació, l'obra està escrita per una orquestra clàssica amb vents, fusta, flauta, oboès, clarinets, fagots, metalls, trompes, trompetes i trombons, timbales i cordes. El cor, com dèiem, és masculí i sovint es divideix en diverses veus, creant textures riques que poden arribar doncs, a 4 o 5 parts diferents.
1: L'obra segueix l'estructura tradicional de la missa de difunts, amb diferents accions o moviments, entre ells hi ha l'introitus i el kyrie, que introdueixen un ambient solemne, el graduale, de caràcter més contingut, o el diesire, que escoltàvem abans, que és una de les parts més dramàtiques, amb forts contrastos entre passatges intensos i moments, podríem dir, més lírics, no més íntims.
0: Altres seccions destacades són l'ofertori, que combina solemnitat i complexitat harmònica, aquest sanctus, que sona de fons de caràcter festiu i brillant i que a l'Albert i a mi fora d'antena dèiem en sona italià, no, sí. No sabem per què.
2: Sí, sí.
0: I el pie és un més íntim, per exemple, i expressiu. Finalment hi ha un Agnus Dei que tanca l'obra recuperant un to serè i meditatiu amb un desenvolupament musical que alterna moments de tensió i resolució fins a un final tranquil.
1: En conjunt, aquest requiem reflecteix l'estil madur de Cherubini, una música equilibrada entre la tradició litúrgica i una gran sofisticació tècnica, amb un ús, podríem dir, molt elaborat de l'harmonia i del contrapunt. Tot i no ser tan conegut com altres requiems doncs, més cèlebres, continua sent una obra rellevant dins del repertori coral i orquestral.
0: Escolta, Albert, ara que estem ja encara en la recta final del programa i de la setmana, jo no sé si els nostres oients s'estan preguntant... D'acord que Cherubini no tingui obres per a piano, però, home, un compositor de la seva època tan gran i tan important, no té sinfonies?
1: En plural, no.
0: Ah?
1: Només en té una.

0: Aquest que escoltem és el primer moviment de l'única sinfonia que es conserva completa de Luigi Cherubini, la seva sinfonia en re de l'any 1815.
1: De fet, aquesta és una obra singular dins del seu catàleg, ja que és l'única sinfonia que va escriure. Va ser composta l'any 1815, en una època en què el gènere, doncs, evidentment, havia evolucionat molt, especialment gràcies a qui?
0: Ludwig van Beethoven.
1: Exacte. Malgrat això, l'obra de Cherubini sembla mirar, podríem dir, més enrere que endavant, Estilísticament recorda més les sinfonies del segle XVIII, amb un llenguatge més conservador i poc innovador per al moment en què es va escriure.
0: És que és el problema de conviure, no?, amb gent com Beethoven, que al final ho agita tot. L'obra està estructurada en quatre moviments, seguint el model clàssic. Comença amb una introducció lenta, amb un largo, que ara tenim de fons, seguida d'un allegro de caràcter relativament alegre. Tot i això... Segons alguns crítics, aquest primer moment, com la resta de la sinfonia, no destaca especialment per la seva originalitat ni per la força dels seus temes musicals. És com una mica tebi.
1: Descafeïnada, com deies abans, no?
0: Sí.
1: Els dos moviments centrals són un larghetto i un minuet. Atenció, no un scherzo, eh?
0: Minuet.
1: I el moviment final, un allegro assai, que és considerat la part més viva de la sinfonia. Aquí sembla que l'energia, doncs, potser augmenta i la música guanya interès.
0: Un aspecte curiós que es destaca és la durada dels moviments. Cada un és progressivament més curt que l'anterior. Uh-huh. El primer és el més extens.
1: Es devia anar cansant.
0: No, això, a nivell de recepció de públic, està com ben pensat, no? Perquè
1: venga, va, que
0: si estàs cansat i s'acaba ràpid. No, okay. No te'n vas amb...
1: Però si t'agrada, vas aguantant.
0: Sí.
1: Mira Beethoven, xan.
0: Però Beethoven...
1: Final inacabable.
0: No el podem ficar com a mesura de les coses. Beethoven menja a banda.
1: Això està clar.
0: No, però vull dir que l'impacte és... Oh, se m'ha fet breu, perquè el seu últim moviment és com molt curt, se m'ha fet curta la sinfonia. No està ben pensat. El primer és, com dèiem, el més extens, i els següents es van reduint fins a arribar... El darrer, que és, doncs, el més breu de tots. Aquest fet dona a l'obra, doncs, una estructura una mica inusual des del punt de vista de les proporcions, perquè generalment són bastant compensats els moviments en les sinfonies.
1: La veritat, i mira que ens hem passat la setmana defensant Cherubini i posant-lo en valor i tal, però hem de dir que és una obra que no va rebre massa bones crítiques. I potser per això Cherubini es va dedicar més a la música religiosa, on allà sí que va triomfar.
0: En tot cas, Pedro, podríem donar-li una altra oportunitat i valorar nosaltres mateixos.
1: Cal?
0: Sí, home, sí, fem-ho.
1: Sí, home, sí, val molt la pena.
0: No, i perquè considereu que estem així molt fluixets aquesta temporada, faig un petit spoiler, la setmana vinent Xostakovich.
1: Escolta'm, per això tira pel terra tota la defensa de Cherubini.
0: D'acord, però la setmana vinent Xostakovich.
1: Va, visca Cherubini i anem a l'audició.
2: Admirat per Beethoven, Schumann i Brahms, però un gran desconegut a dia d'avui. Cherubini, amb Pedro Pardo i Albert Galceran.
3: Els homes clàssics. Cada dia a la una del migdia a Catalunya Música.
0: Arribem a l'audició i, com us dèiem, us proposem seguir escoltant la sinfonia en re de Luigi Cherubini, que té els següents moviments: largo allegro, larghetto cantabile, minueto allegro non tanto i allegro assai.
1: Escolta'm, que abans ha donat la sensació de que escolta'm, estàvem menyspreant l'obra
0: de
1: Cherubini.
0: De manera.
1: I ni molt menys,
0: Val
1: molt la pena. I sobretot aquest últim moviment, que és un moviment allegro molt interessant. Escolteu-lo i després el comentem. Va, l'escoltarem en la versió de l'Orquestra Simfònica de San Remo dirigida per Piero Bellucci.

0: Fins aquí el resum de la setmana dels Homes Clàssics. Si t'has quedat amb ganes de més, recupera tots els programes a catmusica.cat/homesclàssics.
1: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
2: Barcelona canta quan arriba la Mercè.
1: Consulta el programa barcelona.cat/lamercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
3: Com et despertes cada dia? Ets dels que fan servir despertador? O t'esperes que canti el gall?
4: Els economistes reclamen que...
3: T'agrada llevar-te ben informat? O prefereixes començar amb música? Si el que et fa posar en marxa cada matí és la música, tens una cita amb... El primer temps, la manera més clàssica de començar el dia.
5: Sense colorants ni conservants. Música en estat pur.
3: Cada matí de 6:45 fins a les 8. El primer temps, amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música. Sincronies, el nou programa de Catalunya Música que explora les connexions entre els fets històrics i la creació musical. Arts, literatura, ciència i pensament ballant al ritme de la música. Sincronies. De dilluns a divendres a 2:45 de la tarda. Amb Xavier Chavarría. Catalunya Música.

0: A Catalunya Música comença el concert. Amb Joan Vives.
1: Ben trobats en una nova edició de l'espai Els concerts de Catalunya Música. Ja sabeu que l'Orquestra Filharmonia de Londres en els darrers mesos, a principis del 2026, estava celebrant el seu 80è aniversari. Per tant, a redós d'un aniversari tan rodonet, no ens ha de sorprendre que de tant en tant hagin pogut organitzar concerts com el que podrem sentir avui i que a Catalunya Música hem aconseguit gràcies a la nostra presència, ja ho sabeu, a la Unió Europea de Radiodifusió. Es tracta d'un concert enregistrat pels companys de la Corporació Britànica de la Radiodifusió, efectivament la BBC, al Royal Festival Hall de Londres, concretament el dia 25 de febrer del 2026. Un concert protagonitzat per l'Orquestra Filharmonia, amb la participació també del cor i sota la direcció d'un personatge il·lustre molt estimat per l'Orquestra Filharmonia, ja que la va estar dirigint durant 13 anys. Ens referim al mestre finlandès Esa-Pekka Salonen, de 68 anys. Doncs no ens hi podia faltar a Salonen en aquest 80è aniversari de l'Orquestra Filharmonia. A més, el concert reporta un encàrrec que se li fa a un dels grans compositors nord-americans contemporanis, podríem dir un dels degans. Ens referim a John Adams, nascut l'any 1947. Vet aquí, doncs, que John Adams escriu el concert per piano i orquestra After the Fall, és a dir, després de la caiguda. Una partitura que la va pensar per al seu dedicatari, el pianista islandès, en aquests moments molt conegut, amb molta projecció internacional, Víkingur Ólafsson. Un pianista que té poc més de 40 anys i que ha esdevingut tot un referent de la seva manera particular, especial, de rellegir sobretot el repertori barroc. Ens ha, vaja, proposat gravacions amb músiques de Rameau, de Johann Sebastian Bach, i sempre són músiques que tenen aquella dimensió contemplativa que tant ens atrau. Vet aquí, doncs, que conscient John Adams de l'estima per la música de Bach, de Víkingur Ólafsson, aquest concert, After the Fall, després de la caiguda, doncs ens mostra com el compositor ha deixat que alguna cosa de Bach s'hagi filtrat a la seva peça. Això ho diu ell mateix. Alguna cosa de Bach s'havia de filtrar a la meva peça. Així doncs, la peça ens porta cap a un llenguatge, podríem definir, de postminimalista, que és una característica a la qual Adams honora de tant en tant, amb harmonies tènues, passatges d'un profund lirisme oníric i explosions de ritmes enèrgics i complexos que recorden la força motora de compositors com ara Stravinsky o Béla Bartók. La partitura està escrita per piano solista i gran orquestra, i potser el que ens quedaria per explicar, que és que aquesta obra s'anomeni Concert After the Fall, després de la caiguda, a priori faria referència a la caiguda del paradís o una mena de retorn al passat. John Adams va reflexionar sobre unes declaracions del compositor modernista Pierre Boulez, el qual defensava que l'època de les grans exploracions d'avantguarda havia acabat i que el que venia després era una època de retorn perpetu, de consolidació i de cita del passat. Una mena de caiguda en la nostàlgia pels puristes moderns més contundents. Bé, doncs, després de totes aquestes reflexions, potser només ens cal afegir que la gravació que sentirem, en la qual hi toca precisament el pianista destinatari de la partitura, Víkingur Ólafsson, va ser l'estrena a Londres, però no l'estrena mundial, que s'havia fet poc abans, concretament un any abans, el 16 de gener del 2025, a la Symphony Hall de San Francisco amb l'orquestra d'aquesta ciutat nord-americana dirigida per David Robertson i amb Louis Marie Davis a la part solista. En aquella ocasió no hi va poder tocar Vicki Gunvor Olafson, però sí que ho fa en la gravació que podrem sentir tot seguit. Sense més dilació, doncs, disposem-nos a sentir la primera obra, l'obra, diguem-ne, que forma part d'aquesta celebració del 80è aniversari de l'Orquestra Filharmonia, el concert per piano i orquestra After the Fall, després de la caiguda de John Adams. Vicki Gunvor Olafson amb l'Orquestra Filharmonia, dirigida per Esa-Pekka Salonen, en són els intèrprets.

Aplaudiments per la música del veterà compositor nord-americà John Adams. Així va sonar l'estrena britànica d'aquest concert per piano i orquestra titulat After the Fall, després de la caiguda, una obra dedicada per John Adams al pianista islandès Víkingur Ólafsson, que és precisament qui la tocava al costat de l'Orquestra Filharmonia, dirigida en aquesta ocasió pel veteraníssim Esa-Pekka Salonen. Era l'estrena britànica d'aquesta pàgina que formava part de la celebració d'un dels concerts, el que us estem oferint avui, de la celebració del 80è aniversari de l'Orquestra Filharmonia. Aquesta era l'obra que va protagonitzar la primera part del concert, però després d'aquests aplaudiments a ningú li sorprèn que Víkingur Ólafsson honorés a una de les fames que l'ha precedit arreu del món, que és la seva estima per la música de Johann Sebastian Bach. I va regalar al públic i per extensió a nosaltres una adaptació per piano de la famosa ària de la suite per orquestra número 3 en re major, número de catàleg 1068. Així va sonar aquest arranjament per piano, tal com l'interpreta a tall de propina musical Víkingur Ólafsson.

gairebé traspuant el silenci, el gust contemplatiu, el paisatge d'Islàndia en aquesta interpretació tan serena, tan tranquil·la, tan contemplativa que va proposar Víkingur Ólafsson de la suite per orquestra número 3 de Johann Sebastian Bach, de la qual en surt aquest fragment, sens dubte el més cèlebre, l'ària transcrita per piano. Aquesta va ser la propina que Víkingur Ólafsson va oferir en el concert que us estem proposant avui. Concert enregistrat pels companys de la BBC al Royal Festival Hall de Londres el dia 25 de febrer del 2026, un concert que forma part de la celebració del 80è aniversari de l'Orquestra Filharmonia. Després d'aquesta aturada que va deixar en silenci les gairebé 2.500 places del Royal Festival Hall de Londres, arriba la mitja part, i després d'aquesta mitja part arribarà la música de Maurice Ravel. Per què s'interpretava aquesta pàgina Daphnis i Chloé, aquest ballet de Ravel en aquest concert? Doncs l'argument és prou simple. És a Pekka Salonen ha manifestat en més d'una ocasió que és una de les seves partitures preferides. És un ballet que també sovint se'l considera un concert orquestral, concert coreogràfic, el podem definir de moltes maneres, també sinfonia coreogràfica. Ravel el va escriure l'any 1912. I observeu el detall, que és molt interessant. La companyia dels ballets russos de Sergei Diaghilev en aquells anys estava treballant de manera estreta amb Stravinsky. L'any 1910 van estrenar L'ocell de foc. El 1911, Petrushka. I, atenció, el 1913, saltem un any, es va estrenar La consagració de la primavera. Si mai us havíeu preguntat, i quina és l'obra que es va estrenar el 1912? Doncs aquí la teniu, el ballet Daphnis i Chloé, una

versió coreografiada per Michel Fokine, gran col·laborador del empresari Diaghilev, inspirada en una pastoral de l'escriptor grec Longus, que es creu que data del segle II després de Crist i que relata l'amor entre el pastor Daphnis i la pastora Chloe. L'estrena es va fer en el Teatre del Châtelet de París el dia 8 de juny de 1912. Per cert, dirigida per Pierre Monté, el mateix mestre que l'any següent dirigiria la polèmica estrena de La Consagració de la Primavera. Avui podrem sentir aquest ballet complet, Daphnis i Chloe, tal com el va interpretar l'Orquestra Filharmonia, dirigida per S.P.K. Salonen.

0: amb catarsi final inclosa per cor i orquestra, fent esclatar els aplaudiments entusiastes del públic del Royal Festival Hall de Londres. Hem pogut sentir el cor i l'orquestra Filharmonia, dirigits per Esa-Pekka Salonen, interpretant la versió completa en tres parts d'aquesta sinfonia coreogràfica Daphnis et Chloé, del compositor Maurice Ravel. Aquest ha estat el concert que avui us hem ofert a Catalunya Música gràcies a la nostra presència a la Unió Europea de Radiodifusió. Aquest és un dels concerts que ha format part de la celebració, recordem-ho, del 80è aniversari de l'Orquestra Filharmonia. Un concert enregistrat pels companys de la Corporació Britànica de Radiodifusió, la BBC, el dia 25 de febrer del 2026, en aquesta gran sala que està a la riba sud del Tàmesis, a la Royal Festival Hall de Londres. Aquest ha estat el nostre concert d'avui.
1: El concert. Un programa de Catalunya Música.
0: Tot seguit, a Catalunya Música podrem sentir l'enlluernadora i virtuosística Fantasia hongaresa per piano i orquestra que Franz Liszt va escriure durant la dècada de 1850, anys en els que va estar treballant com a director, recordem-ho, del Teatre Nacional de Weimar. Sentirem aquesta Fantasia hongaresa interpretada per Shura Cherkassky al costat de l'Orquestra Filharmònica de Berlín, dirigits per Herbert von Karajan.

0: Shura Cherkassky al costat de l'Orquestra Filarmònica de Berlín, dirigits per Herbert von Karajan, ens han interpretat aquesta transcripció per piano i orquestra que Franz Liszt va fer d'una de les seves rapsòdies hongareses i que avui recordem com a fantasia hongaresa per piano i orquestra. Escrita a principis de la dècada de 1850, aquesta és l'obra que ens ha acompanyat en els darrers minuts.
1: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
2: Barcelona canta quan arriba la Mercè.
1: Consulta el programa barcelona.cat/lamercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
3: A Sonoritats estem atents a les novetats discogràfiques dels nostres intèrprets i compositors i us n'oferim una panoràmica plural i variada. Solistes, grups de cambra, cors, orquestres... Sonoritats. Cada diumenge a les 10 del vespre, a Catalunya Música. Amb Albert Torrents. Entre la clàssica i l'electrònica. Un univers de músiques que no hi entenen d'etiquetes. Descobreix-les a Focus. Els diumenges a les 11 de la nit. Un espai de Maria Montes, a Catalunya Música.

Tot seguit podrem sentir la sinfonia que Félix Mendelssohn va compondre després del seu viatge a Itàlia, un viatge que va fer entre els anys 1830 i 1831. És la sinfonia número 4 en la major, Sinfonia Italiana, opus 90. Sentim-ne la versió de l'Orquestra Filarmònica de Berlín dirigida per Herbert von Karajan.

0: S'acaba aquí la sinfonia número 4 en la major sinfonia italiana, opus 90, que Félix Mendelssohn va completar l'any 1833 i que té el seu origen en el viatge que el compositor va fer a Itàlia entre els anys 1830 i 1831. N'hem sentit la versió de l'Orquestra Filarmònica de Berlín dirigida per Herbert von Karajan en un enregistrament de l'any 1973.
1: Interludi. El moment més clàssic de cada dia a Catalunya Música.
2: Us convidem a sentir tot seguit la versió per a octet de vent de la Sinfonia número 7 en la major opus 92 de Ludwig van Beethoven, interpretada per l'Octoforos Ensemble.

0: Aquesta era la versió per a octet de vent de la setena sinfonia de Beethoven, sinfonia en la major, opus 92. La música de Beethoven la sentíem en la versió de l'Octoforos Ensemble.
1: Interludi. El temps dels més clàssics a Catalunya Música.
2: Us oferim ara, per continuar la nostra programació, una obra composta l'any 2011. L'autor és el madrileny Jorge Grundmann, nascut l'any 1961, i el títol de l'obra és God's Sketches, Esbossos de Déu, una obra per a soprano, quartet de corda i percussió. Sentim-ne la interpretació de Susana Cordón, veu, Jaime Fernández, percussió i el quartet Brodsky.

0: Jorge Grundmann és l'autor d'aquesta obra que acabem de sentir, una obra de l'any 2011 per a soprano, quartet de corda i percussió i que porta per títol God's Sketches, esbossos de Déu. Sentíem Susana Cordón, veu, Jaime Fernández, percussió i el quartet Brodsky.
1: Interludi. Els clàssics de la clàssica a Catalunya Música.
2: De la compositora finlandesa Kaija Saariaho és el preludi per a piano que ara sentirem interpretat per la pianista Gloria Cheng. És una obra escrita l'any 2006.

0: Hem sentit el preludi per a piano de Kaya Saariaho, que interpretava la pianista Gloria Cheng.
1: Interludi. Quan els més clàssics es fan escoltar a Catalunya Música.
2: De Wolfgang Amadeus Mozart podrem sentir a continuació el concert per a violí i orquestra número 3 en sol major Kyrill 216 en la versió de Victoria Mulova, violí i direcció, i l'orquestra de la il·lustre

0: Acabem de sentir el concert per a violí i orquestra número 3 en sol major, Kehl 216 de Wolfgang Amadeus Mozart, en la versió de Victoria Mulova, violí i direcció, i l'orquestra de la Il·lustració, un enregistrament de l'any 2001.
1: Interludi. Quan els clàssics es converteixen en el millor moment del dia. A Catalunya Música.

El vespre d'aquell mateix dia, el diumenge, és la traducció al català del títol de la cantata número 42 de Johann Sebastian Bach, la cantata que sentirem tot seguit a Catalunya Música, interpretada per la soprano Barbara Schlick, el contralt Gerald Lesne, el tenor Howard Crook i el baix Peter Cui, amb el Collegium Vocale de Gant i l'orquestra de la Chapelle Royale, dirigits per Philippe Herrefeiger.

La cantata número 42 de Johann Sebastian Bach és la que sentíem, la cantata al vespre d'aquell mateix dia, el diumenge. I us l'hem ofert en la interpretació de la soprano Barbara Schlick, el contralt Gerald Lesne, el tenor Howard Crook i el baix Peter Cui amb el Collegium Vocale de Gant i l'orquestra de la Chapelle Royale que dirigia Philippe Herrefeige.

El record d'un lloc molt estimat és la meditació per a violí i piano opus 42 de Piotr Ilich Txaikovski. És el que sentirem tot seguit en la versió de la violinista Alla Voronkova i del pianista Gerasim Voronkov.

0: Ala Voronkova al violí i Gerasim Voronkov al piano interpretaven el record d'un lloc molt estimat, la meditació per a violí i piano opus 42 de Piotr Ilich Tchaikovsky.
1: Interludi. El temps dels més clàssics a Catalunya Música.
2: Continuem la programació de Catalunya Música, ara amb el compositor de Balaguer, Joan Pla, compositor que va viure al segle XVIII i que va morir a Stuttgart l'any 1775. D'ell sentim la sonata per a dues flautes número 6 en sol major. Ens acompanyen Marco Brolli i Joan Bosch Traversos.

0: Presto, andante i minuets són els moviments d'aquesta sonata per a dues flautes número 6 en sol major del compositor Joan Pla. Sentíem Marco Broli i Joan Bosch.
1: Interludi. El repertori més clàssic a Catalunya Música.

0: Com et despertes cada dia? Ets dels que fan servir despertador? O t'esperes que canti el gall?
1: Els economistes reclamen que el...
0: T'agrada llevar-te ben informat? O prefereixes començar amb música? Si el que et fa posar en marxa cada matí és la música, tens una cita amb El Primer Temps, la manera més clàssica de començar el dia.
2: Sense colorants ni conservants. Música en estat pur.
0: Cada matí de 6:45 fins a 7:00. El Primer Temps, amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música.
3: A l'Assaig General, donem veu als qui creen, programen i investiguen en el món musical. Si voleu saber el que passa en el món de la música, escolteu l'altaveu del que sona i dels seus protagonistes. Assaig General, l'actualitat musical al dia. De dilluns a divendres, a 6:00 PM. Amb Albert Torrents i Marta Lanau. Per a la millor selecció musical, Viatge Humà o Algorítmic? L'algoritme tria en Viatge, l'humà amb identitat.
4: L'algoritme no sabem qui és. A nosaltres sí que ens coneixeu. Fixa't com sona.
3: Fixa't com sona, edició Clàssics. La millor selecció musical amb identitat. De dilluns a dijous, de 8 a 9:45 del vespre, amb Xavier Solà.
4: I amb la participació dels oients.
5: Sí, m'encanta.

0: Catalunya Música. A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
1: Us donem la benvinguda als concerts de Catalunya Música. Obrim les portes d'un concert titulat Els gustos reunits amb el violinista Théotime Langlois de Suart i el clavecinista William Christie. El programa proposa recórrer una història concentrada del violí barroc a França i a Itàlia entre els segles XVII i XVIII, un moment clau en què dues tradicions estètiques s'observen, es confronten i es fonen. La francesa, marcada per la dansa, l'elegància i el refinament, i la italiana, centrada en el cant, la llibertat expressiva i el virtuosisme. La història revela que els músics francesos del segle de les llums apreciaven la singularitat de la seva música i alhora admiraven i absorbien l'encant i la naturalitat dels seus veïns italians. Aquesta trobada d'estils, que al segle XVIII va inspirar el concepte dels gustos reunits, pren forma a través d'aquesta retrobada entre dues generacions. Mig segle separa William Christie, el fundador de Les Arts Florissants i figura clau en la renovació del moviment barroc, del jove violinista Théotime Langlois de Suart, un dels seus hereus més brillants. Amb complicitat i rigor donen nova vida a aquest repertori centrat sobretot en dos músics francesos oblidats, Jean-Baptiste Senoyer i Jean-Marie Leclerc. El concert el van registrar a Radio França, al seu auditori de París, al febrer del 2025, i ens ha arribat gràcies a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Obrim el concert amb Georg Friedrich Händel i la seva sonata per violí i baix continu en re major, número de catàleg 371, una de les seves últimes obres de música de cambra, composta el 1750. Tot i que era alemany, Händel havia assimilat profundament l'estil italià després d'una llarga estada a Itàlia, on va conèixer la música de Marcello, els Gabrielli, Carissimi, els Scarlatti o Corelli. I aquesta sonata segueix el model que proposa Corelli de la sonata d'església, amb moviments contrastats. I amb l'eloqüència lírica típica d'aquest gran compositor d'òpera, el violí canta i dialoga amb el baix continu, aquí confiat al clavecí, que improvisa a partir del baix xifrat.

Fins aquí la sonata per violí i baix continu en re major, número de catàleg 371 de Georg Friedrich Händel. Un concert de retrobada impulsat per l'amor per la música barroca francesa de William Christie i Théotime Langlois de Swart. Generacions és el nom de l'àlbum que van gravar el 2021, dedicat a dues figures clau del violí francès a principis del segle XVIII, Senayer i Leclerc. Les sonates de Jean-Baptiste Senayer són una combinació hàbil de moviments de caràcter italians i danses típicament franceses. De la seva sonata en sol menor, opus 1, número 6, en sentirem ara uns extractes. L'obra il·lustra perfectament l'ideal dels gustos reunits de Couperin, una escriptura que combina la noble simplicitat melòdica francesa amb una harmonia i un virtuosisme clarament italians.

Theo Tim Langlois de Swart Violí i William Christie Clavecí ens han ofert fragments de la sonata en sol menor opus 1 número 6 de Jean-Baptiste Senayer. I continuem amb Jean-Marie Leclerc, considerat el pare de l'escola francesa del violí. La sonata en la major opus 1 número 5 pertany al seu primer llibre de sonates publicat després del seu pas per Turí. Hi trobem un equilibri molt refinat entre brillantor tècnica i elegància expressiva, sempre amb una atenció especial al caràcter i al moviment, tal com Leclerc exigia explícitament als intèrprets.

És la sonata per violí i continua en la major, opus 1, número 5, de Jean-Marie Leclerc, que hem sentit interpretada per Théotime Langlois de Swart, violí, i William Christie, clavecí. Tornem a l'obra de Sennayer, ara amb extractes de la sonata en do menor, opus 1, número 5, més intensa i expressiva que la que hem sentit abans. La línia del baix, especialment elaborada, revela la profunda familiaritat del compositor amb els mestres italians, mentre que el discurs melòdic manté el refinament francès.

Són fragments de la sonata per violí i baix continu en do menor opus 1, número 5, de Jean-Baptiste Senayer. Amb complicitat i rigor, Théotime Langlois de Swart, violí, i William Christie, clavecí, donen vida a un repertori centrat en dos músics francesos, Jean-Baptiste Senayer i Jean-Marie Leclerc. Un recorregut per la sonata barroca que construeix el discurs musical en un equilibri subtil entre tradició francesa i renovació italiana. Una veritable harmonia de gustos. I ara tornant a l'obra de Leclerc amb una transcripció del segon moviment Gavotta Grazioso de la sonata per dos violins en mi menor, opus 3 de Jean-Marie Leclerc. I tot seguit, sense interrupcions, ens ofereixen la sonata en mi menor, opus 4, número 5, de Senayer, que mostra una evolució cap a un llenguatge més virtuosístic, on la influència de Vivaldi comença a notar-se, tot i que l'elegància melòdica i el constant retorn a la dansa mantenen l'obra fermament arrelada a la tradició francesa.

El violí de Théotime Langlois de Swart i el clavecí de William Christie donen veu a compositors barrocs oblidats com són Jean-Marie Leclerc i Jean-Baptiste Senaillé, de qui hem sentit primer el segon moviment Gavotte de la sonata per dos violins en mi menor opus 3 en una transcripció per violí i clavecí, música de Jean-Marie Leclerc, i després aquesta sonata per violí i continu en mi menor opus 4 número 5 de Jean-Baptiste Senaillé. I a continuació, uns extractes de la sonata en fa major, opus 2, número 2, de Jean-Marie Leclerc. Aquí hi veiem una expressió clara i un virtuosisme més controlat.

Theo Tim Langlois de Swart, violí i William Christie clavecí ens han ofert ara la sonata en fa major, opus 2, número 2 de Jean-Marie Leclerc. I ara sí, per acabar, una obra molt més coneguda, d'Arcangelo Corelli, el compositor que, a través de les seves sonates, va contribuir al desenvolupament de la tècnica del violí i va inspirar deixebles com ara Geminiani i Locatelli i els admiradors francesos que ens acompanyen avui. Sentim de Corelli la magnífica sonata La Follia, en re menor opus 5, número 12, un conjunt de 23 variacions sobre un tema antic, les anomenades Folies d'Espanya. Corelli hi desplega tot el ventall expressiu i tècnic del violí, arpegis, passatges lírics, salts de registre, dobles cordes i un virtuosisme sempre al servei del discurs musical.

Excel·lent interpretació de la sonata per violí i baix continu en re menor, La Follia, opus 5, número 12, d'Arcangelo Corelli, a càrrec de Théotime Langlois de Suart, violí, i William Christie, clavecí. El concert s'acaba aquí, però els intèrprets ens ofereixen dos visos, dues mostres més de la sonata francesa i la italiana. Primer, l'Allegro de la sonata en re major, opus 3, número 10, de Jean-Baptiste Senayer, i a continuació, l'Allegro de la sonata en la major, opus 1, número 7, de Francesco Maria Veracini.

0: Dos bisos, l'allegro de la sonata en re major opus 3 número 10 de Jean-Baptiste Senayer i l'allegro de la sonata en la major opus 1 número 7 de Francesco Maria Veracini amb el violinista Théotime Langlois de Swart i el clavecinista William Christie. El programa que ens han ofert, titulat Els gustos reunits, ens mostrava que els músics francesos del segle de les llums apreciaven la singularitat de la seva música i alhora admiraven i absorbien l'encant i la naturalitat dels seus veïns italians. Una trobada d'estils que el segle XVIII va inspirar el concepte dels gustos reunits i que ha pres forma a través d'aquesta retrobada entre dues generacions, la del mestre del clavecí William Christie i la del jove violinista Théotime Langlois de Swart, que ens han redescobert, sobretot, dues grans figures del violí barroc francès, Jean-Baptiste Senayer i Jean-Marie Leclerc. El concert el van registrar a Radio França, al seu auditori de París, el febrer del 2025, i ens ha arribat gràcies a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Si el volguéssiu tornar a sentir, recordeu que aquest i tots els concerts els teniu disponibles al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat Eulàlia Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una bona estona. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: Us convidem ara a sentir la música d'un dels grans compositors mexicans, Carlos Chávez, que va viure entre els anys 1899 i 1978 i va ser fundador de l'Orquestra Simfònica de Mèxic, que és l'orquestra que tocarà la peça que ara sentirem, el concert per piano i orquestra. El pianista és Jorge Federico Osorio i el director Carlos Miguel Prieto. Concert per piano i orquestra de Carlos Chávez.

El pianista Jorge Federico Osorio, al costat de l'Orquestra Simfònica Nacional de Mèxic i sota la direcció de Carlos Miguel Prieto, ens ha ofert el concert per piano i orquestra del compositor mexicà Carlos Chávez.

0: Tot i que no són gaire aficionats a celebrar xifres rodones, el Pedro i l'Albert commemoren el 120è aniversari d'un grandiós compositor, Dmitri Xostakóvitx, el qual podrem conèixer a través de 5 obres imprescindibles.
1: Els homes clàssics, cada dia a la una del migdia, a Catalunya Música.
2: Els reptes o els objectius que hauria de tenir un cor professional de Catalunya, que a més sigui com independent, com és el cas del Cor Sagrals, que no penja de cap institució en concret, crec que primer té a veure amb el suport públic que pugui tenir, que pugui ser més explícit i ens facilités la feina. I l'altre que és molt pendent és el fet d'aconseguir certa internacionalització o poder actuar fora de les fronteres de Catalunya o d'Espanya. Sí que hi ha la part geogràfica, diguem, que és més fàcil per un cor belga moure's per Europa que per un cor català, però per mi és el gran repte que hauríem d'aconseguir.
0: Aquesta setmana, el molt personal sona la playlist de Marc Díaz, director del Cor Sagrals. El centenari John Coltrane al Club de Jazz de Catalunya Música.
1: El 23 de setembre de 1926 va néixer una de les llegendes de la història del jazz, John Coltrane.
0: Per celebrar el seu centenari, el Club de Catalunya Música, que condueix Pilar Sobirà, ha preparat una programació especial tota la setmana.
1: A les sessions del Cafè Jazz, a 3:45 de la tarda, hi repassarem els àlbums clàssics de la seva discografia.
0: A les sessions del Via Jazz, a 11:00 de la nit, resseguirem el seu llegat a través de la influència que ha exercit sobre les següents generacions de músics.
1: I per tancar la setmana, a la sessió de dissabte, al Via Jazz Concert, recuperarem el concert d'homenatge a Coltrane del quartet del saxofonista Joe Lovano, gravat al Festival de Jazz de Turku 2026.
0: Així és com commemorem el centenari del naixement de John Coltrane a Catalunya Música.

Tot seguit us convidem a sentir la sinfonia número 38, Praga, Kehel 504, de Wolfgang Amadeus Mozart, interpretada per la Jove Orquestra Nacional de Catalunya, dirigida per Manel Valdivieso.

0: La Jove Orquestra Nacional de Catalunya, dirigida per Manel Valdivieso, ens ha interpretat la Simfonia número 38, Praga, Kegel 504, de Wolfgang Amadeus Mozart.
1: Interludi. El moment més clàssic de cada dia a Catalunya Música.
0: Continuarem amb el motet Exaudia te Dominus, d'André Campra. Els intèrprets seran el cor i l'orquestra Les Arts Florissants, dirigits per William Christie.

0: Hem sentit el motet Exaudiat Te Dominus d'André Campra, interpretat pel cor i l'orquestra Les Arts Florissants, dirigits per William Christie.
1: Interludi. El temps dels més clàssics a Catalunya Música.
0: Us convidem a sentir el concert per violí i orquestra, opus 47, de Jan Sibelius, en la versió de Yasha Heifetz, violí, i l'Orquestra Simfònica de Chicago, dirigida per Walter Händel.

Acabem de sentir el concert per violí i orquestra Opus 47 de Jean Sibelius, interpretat per Jascha Heifetz, violí, i l'Orquestra Simfònica de Chicago, que dirigia Walter Händel.

0: Catalunya Música.
1: A continuació us convidem a sentir els proverbis festius i commemoratius Opus 109 de Johannes Brahms, tal com els interpreten el cor de la ràdio del sud-oest d'Alemanya, dirigit per Rupert Huber.

0: El cor de la ràdio del sud-oest d'Alemanya, dirigit per Rupert Huber, era l'intèrpret d'aquests proverbis festius i commemoratius, opus 109, de Johannes Brahms.
1: Interludi. Quan els clàssics es converteixen en el millor moment del dia, a Catalunya Música.

Per continuar, us convidem a sentir el concert per piano número 1 en re major, opus 10, de Sergei Prokofiev. Els intèrprets seran el pianista Boris Berman i l'orquestra del Royal Concertgebouw d'Amsterdam, dirigida per Neeme Järvi.

0: Acabem de sentir el pianista Boris Berman amb l'orquestra del Royal Concertgebouw d'Amsterdam, dirigida per Neeme Järvi, interpretant el concert per piano número 1, opus 10, de Sergei Prokofiev.
1: Interludi. El moment més clàssic de cada dia a Catalunya Música.
0: La nostra selecció continua ara amb un dels Tonos Humanos del Manuscrito de Guerra, un recull que es conserva a la Biblioteca General de la Universitat de Santiago de Compostela. És un manuscrit anònim i que data de la segona meitat del segle XVII. El tenor Juan Sancho, amb l'ensemble Ars Atlàntica que dirigeix Manuel Vilas, ens ofereix el Tono Humano Frescos Arecillos.

0: Era el tono humano Fresco Cerecillos del manuscrito de guerra d'autor anònim de la segona meitat del segle XVII que es conserva a la Biblioteca General de la Universitat de Santiago de Compostela. L'intèrpret era el tenor Juan Sancho i els membres de l'ensemble Ars Atlàntica que dirigia Manuel Vilas.
1: Interludi. El repertori més clàssic a Catalunya Música.

0: Tot i que no són gaire aficionats a celebrar xifres rodones, el Pedro i l'Albert commemoren el 120è aniversari d'un grandiós compositor. Dmitri Xostakóvitx, el qual podrem conèixer a través de 5 obres imprescindibles.
1: Els homes clàssics, cada dia a la una del migdia, a Catalunya Música.
2: Els reptes o els objectius que hauria de tenir un cor professional a Catalunya, que a més sigui com independent, com és el cas del Cor Sagrals, que no penja de cap institució en concret, crec que primer té a veure amb el suport públic que pugui tenir, que pugui ser més explícit i ens facilités la feina. I l'altre que és molt pendent és el fet d'aconseguir certa internacionalització o poder actuar fora de les fronteres de Catalunya o d'Espanya. Sí que hi ha la part geogràfica, diguem, que és més fàcil per un cor belga moure's per Europa que per un cor català, però per mi és el gran repte que hauríem d'aconseguir.
0: Aquesta setmana, el molt personal sona la playlist de Marc Díaz, director del Cor Sagrals. El centenari John Coltrane al Club de Jazz de Catalunya Música.
3: El 23 de setembre de 1926 va néixer una de les llegendes de la història del jazz, John Coltrane.
0: Per celebrar el seu centenari, el Club de Catalunya Música, que condueix Pilar Sobirà, ha preparat una programació especial tota la setmana.
3: A les sessions del Cafè Jazz, a 3:45 de la tarda, hi repassarem els àlbums clàssics de la seva discografia.
0: A les sessions del Via Jazz, a 11:00 de la nit, resseguirem el seu llegat a través de la influència que ha exercit sobre les següents generacions de músics.
3: I per tancar la setmana, a la sessió de dissabte, al Via Jazz Concert, recuperarem el concert d'homenatge a Coltrane del quartet del saxofonista Joe Lovano, gravat al Festival de Jazz de Turku 2026.
0: Així és com commemorem el centenari del naixement de John Coltrane a Catalunya Música.

0: A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
1: Us donem la benvinguda als concerts de Catalunya Música. Avui, el joveníssim i virtuós violinista suec Daniel Losakovich interpretarà una de les obres més compromeses del repertori, el concert per violí de Jan Sibelius. El tocarà amb un violí Stradivarius construït el 1713. Al capdavant de l'orquestra de la Ràdio Noruega hi haurà un altre artista, també molt jove, el director letó Aivis Gretas, que ja ha tret l'atenció amb actuacions a l'òpera de Göteborg o amb els seus debuts amb la Simfònica de Viena, la Simfònica de Göteborg, la Simfònica de la Ràdio Sueca, la Filharmonia de l'Elba NDR o l'Orquestra Mozarteum de Salzburg, entre d'altres. Aivis Gretas dirigirà una obra de nova creació, Flounce, de la finlandesa Lotta Venäkoski, i després del concert de Sibelius dirigirà la suite de danses de Béla Bartók. La Ràdio de Noruega comparteix amb nosaltres aquest concert enregistrat a la seva sala de concerts d'Oslo al setembre del 2023. El sentim gràcies, un cop més, a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Comencem amb la creació contemporània de la finlandesa Lotta Venäkoski, que com a compositora se l'ha descrit com a lírica modernista i postexpressionista. L'obra que ha triat Aivis Gretas va ser un encàrrec de la BBC i es va estrenar al Royal Albert Hall l'última nit dels proms del 2017 amb Sakari Oramo al capdavant de la Simfònica de la BBC. Porta per títol Flounce i, segons explica la compositora, de vegades és el títol el que comença a guiar les idees musicals d'una obra en curs. Lotta Venäkoski segueix dient: "Em van fascinar els significats diversos de la paraula anglesa flounce, tant el verb com el substantiu. Flounce significa moure's de forma impacient i enutjada i es refereix també al volant d'una tela, per exemple, d'una faldilla." La peça, doncs, conté gestos ràpids i també passatges més lleugers i lírics. El mateix tipus de dualitat el trobem en la forma en què Lotta Venäkoski combina un pols energètic amb una sensació d'espai en l'orquestració. Sentim com sona Flounce amb l'orquestra de la Ràdio Noruega dirigida per Aivis Gretas.

L'orquestra de la ràdio de Noruega, dirigida per Eivis Grethers, ens ha ofert l'obra de Lotta Venekoski Flowns, un encàrrec de Ràdio 3 de la BBC que es va estrenar al Royal Albert Hall el 2017 en un concert dels Proms de la BBC. Entra ara a l'escenari de la sala de concerts de la ràdio noruega el violinista de 22 anys, Daniel Losakovic, que el 2016 ja va signar un contracte amb la Deutsche Grammophon. Aleshores, amb prou feines tenia 15 anys. Daniel Losakovic va néixer a Estocolm, a Suècia, i és de pare bielorrus i de mare kirguisa. Ha actuat als escenaris més importants del món i avui s'atura a Oslo per interpretar una obra molt estimada pel públic però que posa a prova el solista. És el concert per violí de Jan Sibelius. Aquest concert no és només una de les obres més famoses del compositor nacional finlandès, sinó que és també un dels concerts més famosos que s'hagin compost mai. I és que el llenguatge tonal característic finès de sons emboirats dona a l'obra un color molt singular, molt nòrdic, molt Sibelius. A tot això s'hi afegeix la veu del violí, diabòlicament virtuosa, que es desplega sobre un paisatge musical desolat. El resultat és una autèntica tempesta emocional. En conjunt, és una obra extàtica i alhora obsessivament intensa. Jan Sibelius el va compondre el 1903. Es va estrenar aquell mateix any a Berlín sota la batuta d'un altre gran compositor i molt considerat també com a director d'orquestra, Richard Strauss. Tot i que no va aconseguir notorietat immediatament, el concert de Sibelius s'ha convertit en una veritable obra mestra del repertori violinístic. Un autèntic cavall de batalla que exigeix una tècnica impecable al violinista que afronti el repte d'interpretar-lo. I avui aquesta enorme responsabilitat recau en aquest joveníssim solista de 22 anys, Daniel Losakovic, que tocarà amb el violí Stradivarius Exsansi del 1713 i cedit per la multinacional Moët Hennessy Louis Vuitton. És el concert per violí i orquestra en re menor, opus 47, de Jan Sibelius.

Aplaudiments a la sala de concerts de la ràdio noruega pel joveníssim violinista de 22 anys, Daniel Losakovic, que amb el violí Stradivarius Exsansi del 1713 ha tocat el concert per violí i orquestra en re menor, opus 47 de Jan Sibelius, una intensa tempesta nòrdica. El concert de l'orquestra de la ràdio noruega que dirigeix Ivis Gretters s'acaba amb una obra de celebració. Béla Bartók va compondre el 1923 la suite de danses per celebrar el 50è aniversari de la unió de Buda i Pest, que va donar lloc a la capital d'Hongria, Budapest. La suite, que conté 6 danses, és resultat de les investigacions i de l'amor de Béla Bartók per la música folklòrica, tot i que les melodies són creacions pròpies del compositor hongarès. Això sí, inspirades en ritmes i melodies folklòriques d'origen hongarès, àrab i romanès. És la suite de danses de Béla Bartók.

0: Fins aquí la suite de danses de Béla Bartók, que hem sentit interpretada per l'Orquestra de la Ràdio Noruega, dirigida per Eivis Grethers. Amb molt de gust hem compartit amb vosaltres aquest concert enregistrat per la Ràdio Noruega a la seva sala de concerts d'Oslo al setembre del 2023 i que ens ha arribat gràcies a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. El joveníssim i virtuós violinista suec Daniel Losakovic ens ha ofert el concert per violí de Jan Sibelius i el director letó Eivis Grethers ha dirigit una obra de nova creació, Flaunts, de la finlandesa Lotta Venäkoski i després del concert de Sibelius, la suite de danses de Béla Bartók. Si el volguéssiu tornar a sentir, recordeu que aquest i tots els concerts els teniu disponibles al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat Eulàlia Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una bona estona. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

Us convidem ara a sentir el recull de l'Ida Schwanengesang, el cant del cigne, la col·lecció pòstuma de l'Ida de Franz Schubert, 14 l'Ida que va compondre mesos abans de morir. Ens acompanyen Christian Gerhage, baríton, i Gerold Huber, piano.

És el cicle de Lieder Schwanengesang, el cant del cigne, d'Oig 957, el testament musical de Franz Schubert, publicat el 1829, l'any després que morís. Ens acompanyaven Christian Gerhage, baríton, i Gerold Huber, piano.

0: Catalunya Música.
1: Com et despertes cada dia? Ets dels que fan servir despertador? O t'esperes que canti el gall?
2: Els economistes reclamen que...
1: T'agrada llevar-te ben informat? O prefereixes començar amb música? Si el que et fa posar en marxa cada matí és la música, tens una cita amb... El primer temps, la manera més clàssica de començar el dia.
3: Sense colorants ni conservants. Música en estat pur.
1: Cada matí de 6:45 fins a les 8. El primer temps, amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música.
0: A l'assaig general, donem veu als qui creen, programen i investiguen en el món musical. Si voleu saber el que passa en el món de la música, escolteu l'altaveu del que sona i dels seus protagonistes. Assaig general, l'actualitat musical al dia. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda. Amb Albert Torrents i Marta Lanau. Per a la millor selecció musical, viatge humà o algorítmic? L'algoritme tria amb viatge, l'humà amb identitat.
4: L'algoritme no sabem qui és. A nosaltres sí que ens coneixeu. Fixa't com sona. La, la, la, la, la, la, la,
3: la, la. Fixa't com sona Edició Clàssics, la millor selecció musical amb identitat. De dilluns a dijous, de 8 a 9:45 del vespre, amb Xavier Solà.
4: I amb la participació dels oients.
5: Sí, m'encanta.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Sonoritats. Una selecció de música i d'intèrprets catalans a Catalunya Música. Sonoritats. Una tria de les millors edicions de música clàssica. Amb Albert Torrents.
2: Amb molt de gust us saludem a l'hora de començar un nou capítol de Sonoritats a Catalunya Música, disposats a acompanyar-vos durant la propera hora d'emissió amb la selecció musical que ja tenim preparada, feta com sempre a partir dels últims enregistraments d'autors i intèrprets catalans. I tant l'autor com l'intèrpret són catalans en la primera proposta que us fem tot seguit. Porta per títol L'alè del record. És el cicle de lits sobre poesies de Feliu Formosa que el pianista i compositor Joan Manau ha compost i enregistrat acompanyant ell mateix al piano el tenor mallorquí Joan Laínez. Es tracta d'una selecció de 20 cançons sobre poemes, com diem, de Feliu Formosa, un dels quals porta per títol, i és el que sentirem tot seguit, Si per tot deixes senyals.

Si per tot deixes senyals era el títol d'aquesta cançó i poema que acabem de sentir musicat per Joan Manau. La poesia era de Feliu Formosa i la interpretació del mateix Joan Manau al piano acompanyant el tenor Joan Laínez. Una mostra del cicle de lit i disc L'Alè del Record que acabem de sentir per encetar les sonoritats d'avui, una novetat del segell Microscopi. Seguim endavant en el nostre recorregut, ara amb una proposta del conjunt Aires Extempore, format per la violinista moldava, però establerta a Catalunya durant molts anys, Xènia Gogu, i dos violoncel·listes, l'espanyol Víctor García García i la portuguesa Teresa Madeira. Un conjunt que s'ha vist premiat en diversos concursos de música antiga i que s'han presentat també en festivals especialitzats al nostre país i a l'estranger. El que sentirem tot seguit és el seu debut discogràfic, porta per títol Erbar Medich. No és una referència a la celebrària de Johann Sebastian Bach, però sí a una de les seves cantates, i la que sentirem tot seguit és la número 97, In allen meinen Taten. En sentirem l'ària Ich traue seine Gnaden en una transcripció pròpia dels membres d'aquest conjunt.

Era l'ària Ich traue seine Gnaden de la cantata In allen meinen Taten, número de catàleg 97 de Johann Sebastian Bach, en una transcripció pròpia feta pels membres del conjunt Aires Extemporae per a la seva formació instrumental, violí i dos violoncels, una formació singular però molt versàtil, tal com mostren i volen demostrar en el seu disc titulat Erbarme dich, al qual pertany aquesta música, aquest enregistrament que acabem de sentir. Seguim endavant, ara amb música vocal, novament, per a mezzo-soprano i piano. Sentirem Anna Alàs i Miquel Villalba interpretant, novament, una part del catàleg del compositor Manuel Blancafort, que han estat enregistrant a proposta de la fundació que porta el nom d'aquest compositor i per al segell Naxos. Una mostra de la seva última entrega és Les cançons tradicionals catalanes, un cicle compost l'any 1919 i arranjat per a l'ocasió per Miquel Villalba l'any 2020. Sentim-les.

0: Aquestes eren les cinc cançons tradicionals catalanes que Manuel Blancafort va arranjar per a veu i piano l'any 1919, un petit cicle doncs, que ara hem sentit interpretat per Anna Alàs i Miquel Villalba, que també han estat l'arranjador en aquesta mostra d'un disc del segell Naxos, a proposta de la Fundació Manuel Blancafort, que, com sabem, des de fa anys ja està treballant en l'enregistrament de la integral d'aquest compositor. Així hem arribat més o menys a l'equador de les sonoritats d'avui a Catalunya Música.
1: Sonoritats. Una selecció de música i d'intèrprets del país a Catalunya Música. Amb Albert Torrents.
0: Tornem de la pausa amb música d'Antoni Botey. Es tracta d'un autèntic exercici de recuperació el que ha fet Marc Renau, violoncel·lista i també intèrpret en el disc que sentirem tot seguit de la obra d'aquest compositor, Antoni Botey, que va viure a penes 40 anys durant la primera meitat del segle XX. Del seu catàleg, Marc Renau n'ha fet una edició crítica d'algunes obres, les ha editat amb el segell Brutons Mercadal i n'ha propiciat també un enregistrament. Una d'aquestes obres és la sonata per violí que sentirem tot seguit, per a la qual ha recorregut els intèrprets Marta Puig i Federico Picotti. Sentim, doncs, el segon moviment d'aquesta sonata per violí d'Antoni Botey.

Era música d'Antoni Botey, el compositor reivindicat i estudiat per Marc Renau en un dels seus últims projectes, que ha inclòs no només l'edició crítica d'algunes partitures manuscrites, sinó també la seva edició per part de Brutons Mercadal i el seu enregistrament. Una mostra en estat aquesta sonata per violí, de la qual hem sentit el segon moviment, i que interpretaven el violinista Federico Picotti i la pianista Marta Puig. Seguim endavant i tornem a la música vocal, molt present al programa d'avui. Ara, per sentir la veu de Marissa Martins, acompanyada al piano per Mac McClure, en una nova mostra del seu disc titulat The Poets of Paris, aquest recorregut per la melodia francesa, amb mostres de poetes tan diversos com Verlaine, Hugo, Mallarmé o Apollinaire, i de compositors com Fauré, Debussy i Poulenc. Sentim a continuació Les Banalités, que Francis Poulenc va compondre l'any 1940 sobre textos de Guillaume Apollinaire.

Era música de Francis Poulenc sobre textos de Guillaume Apollinaire, una mostra del disc titulat The Poets of Paris, amb el qual la mezzosoprano Marissa Martins i el pianista Mac McClure, que acabem de sentir, ofereixen un recorregut íntim per la melodia francesa. A més de músiques de Poulenc, n'hi trobem també de Fauré i de Debussy, i a més de poesies d'Apollinaire, també n'hi ha de Verlaine, Hugo o Mallarmé, entre d'altres. Aquesta és la música que ens situa a punt per encarar la recta final del programa d'avui. Us presentem, per acabar, el disc que el tenor Jordi Cortada ha fet al costat de la Cobla Mediterrània. L'ha titulat Cançons i Sardanes i ha volgut enregistrar algunes de les melodies més cèlebres i més populars a moltes de les llars del nostre país. Començarem per descobrir aquest producte amb la que segurament és més popular, la Santa Espina.

0: Amb aquesta santa espina d'Enric Morera acabem el programa d'avui. L'hem sentit en la versió que ha enregistrat el tenor Jordi Cortada, acompanyat per la Cobla Mediterrània en el seu disc titulat Cançons i Sardanes. Amb aquesta música, com dèiem, arribem al final. Com sempre, desitjant que la nostra selecció de sonoritats us hagi agradat, ens acomiadem emplaçant-vos a la nostra pròxima edició, que serà, no cal dir-ho, ben aviat i com sempre, aquí a Catalunya Música. Fins llavors.
1: Sonoritats. Una selecció de música i d'intèrprets catalans a Catalunya Música. Sonoritats. Una tria de les millors edicions de música clàssica. Amb Albert Torrents.

0: Era el Richard Cara, sis veus de l'ofrena musical número de catàleg 1079 de Johann Sebastian Bach, que ens ha interpretat Le Concert des Nations, dirigit per Jordi Savall.
1: De dilluns a divendres, de 7 a 8 del vespre, a Catalunya Música, és l'hora del Gran Tour. Un viatge de plaer, de descobriment i de músiques. Us convido que us deixeu anar i que feu volar la imaginació per aquest inabastable univers musical. Jo faré la resta. El Gran Tour, a Catalunya Música, amb Victòria Palma. El centenari John Coltrane al Club de Jazz de Catalunya Música.
2: El 23 de setembre de 1926 va néixer una de les llegendes de la història del jazz, John Coltrane.
1: Per celebrar el seu centenari, el Club de Catalunya Música, que condueix Pilar Sobirà, ha preparat una programació especial tota la setmana.
2: A les sessions del Cafè Jazz, a 3:45 de la tarda, hi repassarem els àlbums clàssics de la seva discografia.
1: A les sessions del Via Jazz, a 11:00 de la nit, resseguirem el seu llegat a través de la influència que ha exercit sobre les següents generacions de músics.
2: I per tancar la setmana, a la sessió de dissabte, al Via Jazz Concert, recuperarem el concert d'homenatge a Coltrane del quartet del saxofonista Joe Lovano, gravat al Festival de Jazz de Turku 2026.
1: Així és com commemorem el centenari del naixement de John Coltrane a Catalunya Música.

El caos ordenat de Tionda i Braxton genera un espai inestable en què el pols és el lloc on reposar. Senties Oslo des del seu debut al segell Erased Tapes, Splateworks. Ara, un joc de superposicions amb la violoncel·lista Julia Kent i el productor experimental Riff Bunny, que donen vida a l'arxiu sonor de Pierre Henry a Frenesí.

Thank you.

Yeah.

20 graus. Des de Londres, Lorraine James i el seu projecte Whatever the Weather t'acosta a la programació electrònica exhaustiva amb resultats sorprenents, com la visió del contrabaix de Helen Svoboda. Això és Two Trees.

La connexió dels patrons i les emocions ha esdevingut banc de proves per Max Cooper a l'àlbum Feeling is Structure. Amb un disseny sonor hipnòtic, proposa espais fantàstics com aquest que senties i cobra el disc Pattern Index. I del moviment, el paratge estàtic, Line Platzen, de Jara Alonso.

que apela al cos i al moviment es feia present a Inner Force, un treball a quatre mans entre els productors Licoris Coris i Suan. Ressons brillants que connecten amb una proposta orgànica i viva, connectada a la tradició. Shenandoah, amb Caroline Shaw i el violoncel d'Andrew Yee des del disc conjunt Or the Whale.

com una habitació on les lleis de la física s'alteren. Així sona Downward Curving, el tall amb què arrenca The Shell, una producció de Martin Brugger des de Munic. I ara, caminant entre etiquetes, Kaela i el seu àlbum Supraliminal, a mig camí entre l'ambient, el pop electrònic i els sintetitzadors analògics. Escoltes Eternal Posture.

0: La calma de la natura del nord es feia present a Olduroth, una conjunció entre la visió d'Olafur Arnalds i la d'Atli Orvarsson, capaç d'estremir des de l'estatisme. Més tou, més tangible, es mostra Marc Vilajoana a L'Ile du Ramier, l'enamorament, la darrera estació del viatge, de quan el teu nom és melodia i els gestos no els limita el moviment del temps.
1: Quan l'amor et dona l'esquena, i només resten mans que fan gestos, i l'aire se'ls emporta com corbs que volellen llurs a l'illa de Ramier.

per continuar besant-me. Encara genera colors per continuar besant.

0: Aquest era el primer moviment adagio de la sonata sisena per a violí de Daniel Purcell que interpretaven Théotime Langlois de Svart, violí, i Thomas Danforth, llaüt.
1: Com et despertes cada dia? Ets dels que fan servir despertador? O t'esperes que canti el gall?
2: Els economistes reclamen que...
1: T'agrada llevar-te ben informat? O prefereixes començar amb música? Si el que et fa posar en marxa cada matí és la música, tens una cita amb El Primer Temps, la manera més clàssica de començar el dia.
3: Sense colorants ni conservants. Música en estat pur.
1: Cada matí de 6:45 fins a 8:00. El Primer Temps, amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música. Tot i que no són gaire aficionats a celebrar xifres rodones, el Pedro i l'Albert commemoren el 120è aniversari d'un grandiós compositor. Dmitri Shostakovich, el qual podrem conèixer a través de 5 obres imprescindibles.
4: Els homes clàssics, cada dia a 1:00 PM a Catalunya Música.
5: Els reptes o els objectius que hauria de tenir un cor professional a Catalunya, que a més sigui com independent, com és el cas del Cor Sagrals, que no penja de cap institució en concret, crec que primer té a veure amb el suport públic que pugui tenir, que pogués ser més explícit i ens facilités la feina. I l'altre que és molt pendent és el fet d'aconseguir certa internacionalització o poder actuar fora de les fronteres de Catalunya o d'Espanya. Sí que hi ha la part geogràfica, diguem, que és més fàcil per un cor belga moure's per Europa que per un cor català, però per mi és el gran repte que hauríem d'aconseguir.
1: Aquesta setmana, el molt personal sona la playlist de Marc Díaz, director del Cor Sagrals.

0: Catalunya Música.
1: Nocturn, un programa de Catalunya Música.

De Johannes Brahms podrem sentir ara la primera de les quatre simfonies que va compondre. La simfonia número 1 en do menor, opus 68, de l'any 1876. La sentim en la versió de l'Orquestra Filarmònica de Berlín, dirigida per Nikolaus Harnoncourt.

0: S'acaba aquí la sinfonia número 1 en do major, opus 68, la primera de les quatre sinfonies que va compondre Johannes Brahms. Ens acompanyava l'Orquestra Filarmònica de Berlín dirigida per Nikolaus Harnoncourt.
1: Catalunya Música.

0: El conte musical Pere i el llop de Sergei Prokofiev és l'obra que sentirem tot seguit a la sintonia de Catalunya Música. Us l'oferim en l'enregistrament que l'any 2003 en van fer el narrador Jordi Sánchez i l'ensemble Orquestra de Cadaqués dirigits per Vasily Petrenko.
1: En aquesta història, cada personatge és representat per un motiu musical determinat i per un instrument diferent. L'ocell, per la flauta. L'ànec, per l'oboè.

El llop per les tres trompes. En Pere pels instruments de corda.

Ara, doncs, comença ja el conte de Pere i el llop. Un matí, ben d'hora, en Pere va obrir la porta del seu jardí i se'n va anar cap al gran prat verd.

A la branca d'un arbre seia un ocell petit, amic d'en Pere. Quan el va veure, va dir refilant i content: «Tot està tranquil aquí».

De seguida va arribar un ànec remenant les cuixes. Estava satisfet que en Pere no hagués tancat la porta del jardí, perquè així va poder decidir-se a nedar una mica a l'estany que hi havia al prat.

Quan el petit ocell va veure l'ànec, va volar fins a l'herba, va seure al seu costat i va moure les ales amb desdeny. Quina mena d'ocell ets tu que no saps nedar? I tot seguit es va enfonsar dins l'estany.

De sobte, una cosa va traure l'atenció d'en Pere. Va donar-se que un gat avançava a poc a través de l'herba.

El gat pensava: aquest ocell discuteix amb tant d'entusiasme que el podré atrapar de seguida. I silenciosament s'hi van acostant sobre les seves potes de vellut.

El gat es movia al voltant de l'arbre i pensava: val la pena d'enfilar-se tan amunt? Abans que hi arribi, l'ocell haurà volat. En aquell moment va arribar l'avi, que havia sortit de la casa. Estava molt enfadat, perquè en Pere se n'havia anat del prat. Va dir: és un lloc perillós. Què faria si un llop sortís del bosc?

l'ànec es va posar a clacar i enmig de la seva excitació va sortir ràpidament de l'estany. Però encara que l'ànec es va posar a córrer molt de pressa, no podia deixar enrere el llop.

I ara mirem com estaven les coses. El gat seia en una branca de l'arbre. L'ocell en un altre. No gaire a la vora del gat.

0: Mentrestant, en Pere, sense tenir ni una mica de por, ho mirava tot des del darrere de la porta tancada del jardí. Aleshores, va córrer cap a casa. Va agafar una corda molt forta i va enfilar-se a la paret del jardí.
1: De l'arbre, al voltant del qual es movia el llop, sortia una branca gruixuda que arribava fins a la paret.

En Pere va passar-hi sense cap esforç. I així va poder-se posar fàcilment al capdamunt de l'arbre. En Pere va dir llavors a l'ocell: "Vola sense parar al voltant del cap del llop, tenint sempre molt de compte que no t'atrapi."

com l'ocell feia enfurisme al llop, com aquest hauria volgut caçar-lo. Però l'ocell era més llest i el llop no podia fer-hi res de res.

va ficar el nus escorredor a la cua del llop i va estirar la corda amb tota la força que va poder. Quan el llop va donar-se que estava atrapat, va començar a moure's d'una manera salvatge per tal d'alliberar-se.

però en Pere va lligar fermament a l'arbre l'altre cap de la corda. I els salts del llop no feien sinó estrenyar més i més el nus escorredor que li amarrava la cua.

precisament en aquell moment... els caçadors van sortir del bosc. Seguint el rastre del llop i disparant.

Però en Pere, assegut a l'arbre, els va dir cridant: «No dispareu! El petit ocell i jo ja hem caçat el llop! Ajudeu-nos a portar-lo al parc zoològic!»

al final de la marxa, l'avi i el gat. L'avi no parava de moure el cap dient molt enfadat. Bé, bé, molt bé, però si en Pere no hagués caçat el llop, què hauria passat?

i si s'escoltava amb molta atenció, es podia sentir com l'ànec clacava la panxa del llop. Perquè el llop, en la seva ànsia furiosa, se l'havia empassat viu.

0: Era el conte musical Opus 67 de Sergei Prokófiev, Pere i el Llop, un conte que hem sentit amb la veu del narrador Jordi Sánchez i l'acompanyament de l'ensemble Orquestra de Cadaqués dirigida per Vasily Petrenko.
1: Nocturn. Continuem endavant la nostra programació sentint ara el quartet de corda número 1 en fa major, opus 18, número 1 de Ludwig van Beethoven, en la versió del quartet Tallich.

A la sintonia de Catalunya Música, tot seguit us oferim música d'un dels membres de la coneguda com a Escola de Notre Dame, aquesta escola de compositors del segle XIII. De Leonin és l'organum Viderum Omnes Finesterre, que sentim amb la Capella Amsterdam, dirigida per Red Byrd.

0: Era l'orgànum Viderum Omnes Fines Terre de Leonin, d'un dels membres de l'escola de Notre Dame, i el sentíem amb la versió de la Capella Amsterdam dirigida per Red Byrd.
1: Catalunya Música. Nocturn.

De Xavier Montsalvatge sentirem una obra composta l'any 1972. És la sonata concertant per a violoncel i piano que ens ofereixen membres del trio Gerard.